0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Are you ready, Boots?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les...
2: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem a centrar-nos amb els canals d'Urgell. Volem saber si aquells motius que posaven la votació del desembre s'estan atenent, dit d'una altra manera, si les preocupacions que tenien els regants d'una o altra manera s'estan mirant de revertir. Després, amb en Pere Roquer, president de SAEJA Catalunya, abordarem altres qüestions, diverses totes elles, però vinculades amb l'actualitat agrària, com la PAC, el tema de la taula del senglar, que hem tingut fa poquets dies, el mateix president Illa, i altres qüestions d'actualitat que abordarem en una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
3: Gener florit, abella ric.
0: Amb nom propi.
2: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara ho dèiem, amb aquest futur, no sé si incert, però sí, com a mínim, que paga la pena d'analitzar sobre la modernització dels canals d'Urgell. En parlarem amb el portaveu del manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira, molt bones.
4: Hola, bones.
2: També membre de la Junta, podríem dir-ho així, faig aquest apunt perquè havíem parlat una vegada més amb el president de la Comunitat General de Regants, amb l'Amada Ros, l'havíem convidat perquè també atenen les seves paraules que nosaltres ens fem nostres, que això és una obra de país, que és important, que és vertebració del territori, doncs aquest nou escenari, que ara recordarem si algú no sap de què parlem, doncs si tan important és, doncs pensàvem que pagava la pena doncs poder debatre-ho, parlar-ne, i vam dir que o ell o algú altre dels que han tirat endavant aquesta manera de fer, que les xifres denoten que no han agradat a la majoria dels regants, doncs que poguessin explicar, fer autocrítica, o veure quines altres coses se farien, o si s'estan atenent doncs aquestes inquietuds de la majoria dels regants. I jo sempre dic el mateix. Aquí som lliures, cadascú pot dir la seva, pot vindre o no pot vindre, però n'he contestat. Fa dues setmanes que vaig enviar el missatge. Vaig trucar, van contestar, vaig enviar un missatge a WhatsApp i dic que si no veniu no passa res, però digueu alguna cosa. I no han dit res. Faig aquest apunt, també, i ho dic sempre, ja no per explicar el costó, que insisteixo que cadascú és lliure de fer el que vulgui a casa seva, però per respecte als oients, perquè algú es pensarà, ostres, tornen a parlar dels canals d'Urgell i aquí no hi ha el mandamàs o les figures que ho han liderat. Doncs nosaltres els hem tornat a convidar i, insisteixo, no és que no hagin vingut, sinó que ni ens han respost. També saludem a un que nadie no falla sempre, que no falla mai, Pere Roquer, president de SAEJA. Però mira, quasi 20 anys, porto de periodista agrari, i vas fallar un dia per una qüestió personal. Amb 20 anys, va passar fa poquet. És raro.
4: Molt bones, sí.
2: Sí, sí, bueno, qüestions personals que anem tots de bòlit i que ja és estrany que no es passi més, Però mira, l'altre dia feia la conya i dic que el Pere no ha fallat mai, però es fallava l'altre dia, però primer, amb 20 anys. Per tant, me sembla que et puc perdonar.
4: Sempre hi ha algun dia que pot passar. I al final també tots tenim família i bueno, quan tens gent gran a casa, a vegades...
2: I primer passa la família, això és claríssim. Escolteu, i ara què? Perquè recordem per la gent que s'hagi perdut que parlem això de modernització dels canals d'Urgell, que portem molt temps i que algú, el que ha anat allò sentint pinzellades, diu, ostres, que ara s'hi posen, que ara sí, que ara sí, que ara sí, que s'havia de votar, que al final se posposa la votació, però que hi ha votacions també, i si n'hi havia aquesta votació, n'ha de dir, important, seriosa, doncs no tenim data de votació, però sí que n'han hagut a les diferents col·lectivitats. Allò, amb 5 cèntims, amb 4 cèntims, Jaume, fer-nos una mica d'aquesta situació, d'on ens trobem ara?
4: Bé, estic totalment d'acord amb tu. Al final, el que ha passat és un desconcert total. Hem volgut començar a plantejar una proposta de modernització que ja vam parlar l'altra vegada que vam estar aquí parlant d'aquest mateix tema, que tots tenim clar que hem d'acabar modernitzant, però realment l'obra i el projecte és molt important i la forma en què s'ha encarat realment és una mica vergonyosa. Aquesta és la realitat, no? I bé, al final crec que una mica el que ha passat és que veient quins han estat els resultats de les primeres votacions, doncs s'ha fet un intent desesperat per intentar que es paressin i perquè no s'acabi reflectint el no rotund que ha acabat sortint.
2: No i, rotund, quedeu-vos amb aquesta frase.
4: Sí, jo crec que ha sortit un no rotund, amb uns percentatges probablement propers al 75-80% de no. I bé, al final doncs la gent, un cop el procés ja es va començar, el que han fet és, i han demostrat que tothom ha volgut continuar votant, i finalment no s'ha deixat, perquè per votació Junta de Govern així es va acordar, acabar de fer l'Assemblea General de Síndics, que hauria acabat de legitimar tot aquest procés fins al final, tal com penso que s'havia d'haver acabat. Llavors, bé, on som ara? Quin és l'escenari que ens queda? Bueno, doncs, vulguin o no vulguin, crec que el resultat és clar. Crec que la veu dels pagesos, dels regants, dels partícips del canal ha estat clara. I els que xafem cada dia al carrer i que estem en contacte amb aquests pagesos i amb aquests ramaders i amb aquesta gent, tenim clar que tothom vol modernitzar i que el no que ha sortit és no volem fer-ho de la forma que es plantegi. És a dir, no volem fer-ho amb aquestes urgències, no volem fer-ho sense cap tipus de garantia, perquè aquesta proposta de modernització, insisteixo sempre en que no tenia cap tipus de garantia legal amb les coses més bàsiques.
2: Com per exemple?
4: Com per exemple garantitzar el que és la dotació d'aigua, garantitzar el preu de l'aigua, garantitzar la gestió de l'excedent, garantitzar que l'aigua d'aquest excedent es quedés al territori i no fes cap a altres llocs, i que tothom es pot imaginar, ja ho vam dir obertament l'altre dia, no? la sospita sempre de voler portar aigua a Barcelona. És a dir, eren moltes coses que bueno, no hi havia cap tipus de garantia, i de fet realment no hi havia cap conveni signat per cap part que fes que els regants votessin algo que fos mínimament creïble. I per tant la gent el que han dit és: ei, escolteu, volem modernitzar, creiem que la modernització és el futur, però d'aquesta forma que es plantegi, no. I penso que aquí, i ja ho podem dir obertament, hem acabat de veure que la gent que han estat liderant des de la Casa Canal aquest projecte no tenen ja credibilitat per poder tirar endavant això, i que la gent ja no se'ls creuen, no? I aquesta és una de les coses que s'han demostrat, perquè després de la visita del conseller demanant que es paressin les votacions quan ja s'havien fet amb 5 o 6 col·lectivitats, la veritat és que cap col·lectivitat, a excepció d'una, va parar les votacions, i penso que no tinc les dades de forma certa, perquè no podem tenir les dades de totes les col·lectivitats, però penso que la gent van acudir a votar encara amb més quantitat que abans de que vingués el conseller. Amb la qual cosa penso que el vot ja no era només no volem aquesta modernització que se'ns plantegi, sinó que tampoc estem d'acord amb la forma en què s'ha plantejat ni amb la gent en què la lideren. Amb la qual pensem que ara el que hi ha d'haver és continuar treballant per plantejar una nova proposta de modernització, però també pensem que ho hem de fer amb un altre lideratge.
2: Ara hi entrarem, perquè ens interessa més el i ara que no pas aturar-nos amb el com ha anat, però evidentment per entendre el que es proposa d'aquí al futur, doncs cal tenir molt clar d'on venim, no? A mi, una de les qüestions, i m'ho miro des del meu prisma informatiu, precisament quan aquestes col·lectivitats seguíeu votant, doncs les xifres eren escandaloses. És a dir, de les 20, van votar totes menys 2, per tant 18, i d'aquí 77%, per tant més de cada 4 persones que han votat, 3 han dit no. I a més, o sigui, amb alguns percentatges, però brutals. Només hi ha una que guanya, com deia molt bé el Jaume, que guanya amb un 53% a favor del sí, respecte amb un 46% que diu que no, però és que les altres només trobem dues, que totes les altres perden el sí, però només en trobem dues que hi hagi un 40 i escaig. El 45%, la 17 amb el sí, i la número 1, que va treure el sí un 42%. Totes dues van perdre, però amb un sí sense patacada tan greu, per dir-ho així, no? Però tot i això, tot i aquestes xifres escandaloses, jo recordo quan s'anuncia que se posposa sine die aquesta votació, que l'Amadeu Ros, el president de la Comunitat General dels Canals d'Urgell, diu que el com així com... Les paraules no seran clavades, però més o menys, eh? Bueno, va anar per poc, aquestes, no va anar de gaire, les votacions, està més o menys així igualat. I tots els mitjans li comprem el relat i diem això. Però clar, és que

0: com ha explicat el Jaume, a l'anterior tertúlia que també participàvem, que hi havia més companys, i tant la Unió de Pagesos com a Saja, com el Manifest del Gran Urgell, ja vam dir que això anava per aquí i que s'havien de parar sí o sí, i, escolta, i inclús la Federació Cooperativa, si no recordo malament, també hi era present,
1: sí, sí,
0: sí, i també va dir que s'havien de parar, i algú altre va dir que no, que s'havia de continuar. O sigui, això mateix que nosaltres diem que s'havien de parar ho vam plantejar directament a la conselleria 3 setmanes abans, si no m'equivoco de dates, me corregeixen els homes, sí. Perquè no arribés aquest procés, perquè vèiem la sensació de la gent, o sigui, tu trucaves al Pla d'Urgell, on és a diferents reunions, a la primera que es va anar, que va ser a mirar el camp, que allí es comença, que encara no hi havia votacions, i es comença a denotar un seguit de dubtes que no es tenen clars, ja sigui un tema de captació, ja sigui un tema de com fem la infraestructura, i el tema de la concentració, que això és un tema que sembla que hagi quedat amagat, i al final s'ha de ser clar, o sigui, hi ha un tema de concentració, i ho vaig ficar aquell dia, continuo tenint en ment el de Castellnou de Seana, que són 3 hectàrees, una i una, de 3 hidrants diferents, de 3 persones diferents, que com has de fer una inversió de 3 hidrants per una hectàrea? O sigui, això és il·lògic. Però quan fem aquests plantejaments, no era... O sigui, jo penso que aquí també, al final, les coses s'acaben personalitzant, i no és qüestió d'això. O sigui, s'ha d'entendre de que no sempre tots tenim la raó,
1: claro.
0: I els que estem al davant d'entitats... Escolta, jo m'equivoco com a president de Saja, segurament 35 vegades al dia d'alguna decisió que pugui prendre. Doncs ho he d'assumir. I quan te diuen que t'has equivocat, doncs has de dir, sí, m'he equivocat, i no passa res. O sigui, al final, qui decideix és qui es pot equivocar. Però sí que es veia, amb les coses que tu anaves veient, la gent que anaves parlant, de que això anava el carro pel pedregal. I és una llàstima, us ho dic sincerament, perquè al final, i com bé ha dit el Jaume, tots volem que es modernitzi. Al final és que no ens queda més que modernitzar. Ara, cada canal, que aquesta és la part important, és molt diferent. O sigui, Canal d'Aragó i Catalunya és un món, Canal de Pinyana és un altre, i Canal d'Urgell és un altre. Per les circumstàncies dels cultius, per les circumstàncies dels drets històrics, per les circumstàncies del relleu generacional. Clar, quan tu vas sumant totes aquestes coses... és quan te trobes situacions com la que te pots trobar. El canal d'Urgell s'acabarà modernitzant tard o d'hora? Sí, clar que s'acabarà modernitzant. És que no hi haurà més que s'acabi modernitzant. Ara, amb les condicions del plantejament que hi havia al setembre del 2025, no. En quin plantejament? Amb un que sigui a llarg plaç. O sigui, una inversió de 1.100 i pico milions d'euros, si no recordo malament la xifra, més o menys, has de tindre en compte de que hi ha una part que és pública i una altra part que és privada. I la part privada ha de poder assumir aquest cost. Amb els cultius que estem parlant, perquè, clar, de les famoses 50.000 hectàrees, si no recordo malament, només 10.000, una cinquena part, són de fruiters. Les altres són extensius. Els extensius estem parlant de 170-180 euros tona. A 170-180 euros tona, una inversió de 7, 8, 10.000 euros, amb persones de que tinguin, jo en tinc 53, ja et fico hasta la meva edat.
1: I tot jove.
0: I, sí, però és igual, ja em fico 53, amb 12 anys, que en teoria mos hem de jubilar als 65, després estàs més anys, però és igual, fiquem en 12 anys, gairebé no has tingut temps d'amortitzar aquestes inversions. Perquè si tu el que et dona la terra són 170 euros tona, o 180, fes números, amb 10, 15, la mitja, si la mitja estàvem parlant de propietat de 1,4, que jo quan ho vaig sentir em vaig quedar esfereït, vaig pensar, hòstia, per què? Perquè al darrere hi ha molts contractes d'arrendament. Que aquests contractes d'arrendament, després hi ha una altra part, que és el tema de la famosa DUN, o la famosa PAC. Clar, quan tu tens aquest poti-poti, el millor seria, que és una de les coses que se li va dir al conseller i que ell se va comprometre i que sabem de cert que ho va transmetre, de que, escolta, comencem per franges petites. Les franges petites i còmodes, com pugui ser les capçaleres, són a 1, i a veure com va funcionar. I d'aquí 3 anys se comença a zona 2? Zona 2. Però mentrestant, tu has tingut un temps de mentalitzar la gent de si és factible fer aquesta concentració. Una concentració parcel·lària mai se fa voluntària. És que serà molt complicat, perquè és molt difícil de que tu et fiquis d'acord. Jo i jo sí que estem d'acord.
1: Això que diu el Pere és perquè s'ha plantejat de que es pugui ser voluntària.
0: Correcte.
1: Això, sí, voluntària.

0: dius, és que forçosa no pot ser, d'acord, però hi ha un sistema mig que se'n diu.
1: De fet, al principi no era ni voluntària.
0: Correcte.
1: És a dir, de fet, la proposta inicial de modernització excloe totalment la concentració ordinària, ni que una zona, ni una demarcació, una població la volgués fer, amb la qual ja m'explicareu. Vale? Només s'apostava per la concentració privada. Després sí que és veritat que s'ha obert la porta que voluntàriament tothom es pugui acollir a la concentració que vulgui. Però jo penso, i en relació amb el que diu el Pere, i aquest és un fet molt important, no? És a dir, jo crec que quan es planteja una proposta de modernització, i jo reconec un error tant de la gestió des del canal com també per part de l'administració, el primer que has de fer és pensar a qui la vols plantejar. I clar, quan tu tens un canal o uns canals on el 80% dels seus regants no són pagesos professionals i la proposta que tu fas exclou a tota aquesta gent de poder assumir econòmicament la proposta que els hi planteges, doncs, obertament t'estàs llançant a estrellar-te directament, no? I això és una conseqüència directa del que ha passat. I més greu, i crec que també és important que la gent ho sàpiguin, és que un cop, com molt bé ha dit el Pere, totes les forces agràries de les Terres de Lleida es planten a la conselleria amb una proposta més o menys consensuada i amb la voluntat inequívoca per part de tothom de que s'ha de modernitzar, però fent-ho d'una altra forma i aportant solucions a com se pensava que s'havien de fer, havent-ho acceptat també el conseller, doncs, casualitats de la vida, resulta que la gent de la Casa Canal es neguen obertament a rebre, a escoltar les propostes que el sector tenia i decideixen engegar les votacions per després plantejar parar-les al cap de 5 o de que 4 o 5 de les col·lectivitats hagin votat i que aquestes 4 o 5 col·lectivitats hagin sortit amb un no bastant clar quan eren col·lectivitats que per la seva característica d'hectàrees de fruiters i de gent que probablement havien de ser més propensos al sí, es pensaven que probablement el resultat faria millor. Amb la qual cosa, hòstia, jo crec que el plantejament que s'ha fet des de bon principi ha estat un plantejament que penso jo que en cap cas ha pensat en quina és la voluntat i la necessitat dels regants. Hòstia, i els regants és veritat que hi ha molta gent que no són professionals, però tothom entén, tinguent tan proper com tenim l'any 23 i la sequera i lo malament que aquell any tot es va passar, tothom té clar que hem d'apostar per modernitzar, ni que personalment hi hagi molta gent que voluntàriament no la farien, no? Però tothom en aquest moment tenia clar que s'havia de fer. Hòstia, però la proposta... s'havia de fer una proposta que fos molt més inclusiva per tothom.
2: Clar, i tant temps parlant-ne, jo entenc que el tema de ja només la concentració parcel·lària per a l'Empat és un pollastre, perquè estem parlant de 50.000 parcel·les amb una orografia, abans el Pere parlava i té tota la raó, de que cada canal té les seves singularitats, perquè els canals d'Urgell és un lloc que ja se regui, que parlem de modernitzar, és a dir, canviar el rec que hi ha, i això ha donat una vida al territori, una manera de fer, que segurament fa una concentració parcel·lària aquí que ningú s'imagina que és com el Segarra-Garrigues, que és seca, que era seca. Doncs aquí la complexitat és major, però on volia anar jo és... Ostres, no sé, que el pensar el mapa, el pensar com podia ser aquesta concentració, encara que no haguessin hagut calés, això es podria haver començat fa 20 anys o fa 15 anys, pensar la concentració parcel·lària. Clar, no sé si ara ens ofeguem, fa gràcia com me mires, Pere, amb tota la vegada, perquè si tu parles amb la gent, molta gent entén que calia concentració parcel·lària per moltes coses, per la mateixa gestió, pels costos, etc, etc, etc. No podíem haver fet abans el paperet, els dibuixos, que puguem debatre amb calma i després anem a buscar els calés, anem per les zones que deies... No ho sé. Bueno, però clar, suposo que era un meló que ningú volia obrir. Diu, si no tingués calés, per què em ficaré a pintar un mapa que segur que sortiré escaldat i a sobre no podré donar els calés? No,
0: a veure, el tema de les modernitzacions històricament sempre ha sigut... O sigui, el tema de l'aigua històricament sempre ha sigut una cosa de risc, vale? El que sí que és cert que, clar, si, i és que hi ha gent que mescla de dir Canal d'Urgell, Segarra-Garrigues. No, a veure, el Segarra-Garrigues parteix de la base de que era una zona de secà i que es va portar aigua, i és molt diferent. Aquí que tens aigua, que ara te la vulguin regular. Llavors, aquesta idiosincràsia... I a més, clar, també s'ha recordat una altra cosa. Sí, l'aigua, el canal d'Urgell, en teoria i entre cometes, sempre quan n'hi hagi el pantà de Rialb, la té garantida, si no recordo malament, fins a l'any
1: 61.
0: L'any 2061, clar. Quan tens una base d'aquestes... És...
2: A mi, una cosa que em va dir, em va reiterar, i va dir, vols dir, Josep Maria de Jové, canal Segarra Garrigues, això no hi posa enlloc que tenen que l'aigua sigui seda. És de la Che. Això m'ho ha dit en aquest programa. Dic, vols dir que és així? L'aigua és de la Che, no és dels canals d'Urgell.
1: La Che ho està demostrant que és així. Perquè al final, els últims repartiments d'aigua que es van fer en èpoques de sequera van donar la quantitat d'aigua que van donar o la proporció d'aigua que van donar al canal Segarra-Garrigues, quan normalment sempre era una proporció de 20 a 1, doncs, l'any 2023 se va fer una proporció de 12 a 1, amb el qual la Che ha demostrat que té molt a dir en aquest tema, tot i que sembla ser que el canal Segarra-Garrigues és un canal a dia d'avui sense una dotació d'aigua legalitzada, però sí que és cert que el canal d'Urgell té una dotació de 9.000 metres cúbics per hectàrea firmada fins a l'any 61. I això és cert i és una cosa defensable en qualsevol lloc.
0: És el que us deia abans, o sigui, al final les situacions són diferents. I el que s'ha de tindre en compte és de que tu vols, quan vols fer una operació d'aquestes, una modernització d'aquest tipus, hi ha dos maneres, tres maneres, sempre sent privada, cosa gairebé impossible, 75-25 o el 100% pública. La tercera, per circumstàncies, avui en dia no ho és. Estem parlant d'un 75-25. Però el 75-25 aquest que estem parlant l'has de tindre la connotació del 25 amb la gent que tens al territori. O sigui, si tu tens gent al territori que té 30-35 anys, una modernització segurament te l'acceptarà. En concentració, en diferents paràmetres. Una persona que tingui, com jo, 53-55 anys, que estem parlant de 10-12-15 anys que ens quede de...
2: Que ja està regant, recordem-ho.
0: Que ja està regant. El plantejament, evidentment, aquest no li serveix, perquè si al darrere no tenim continuïtat, si no hi ha continuïtat al darrere, si les expectatives del cultiu que tu tens és el que parlàvem al començament, si a més no t'estàs plantejant de dir, escolta, fer una transformació a altres cultius. Al final, 2 i 2 fan 4. Llavors, per fer atractiva aquesta famosa modernització, i abans se'n referia el Jaume, això és un procés de temps, o sigui, no és un procés de 6 mesos, ni d'un any, ni de 2. Estem parlant de zona de rec, que estigui regant, una altra cosa, zones de secans que puguin tindre el rec. Això
2: però
0: és un altre tema.
2: Perdona, però és que és un altre tema, totalment d'acord, però que segurament no sé si n'havíem d'haver après, perquè quan teòricament havia d'arribar el rec a les finques al Segarra-Garrigues, recordem que deia el govern de llavors doncs que tirarien endavant aquelles que tinguessin un mínim de nombre d'adhesions, és a dir, que una part, un coeficient, crec que era el 80%, 75%, doncs diguessin, jo vull regar, firmar el paper, pensant, crec que uns diners, i es feia aquella perquè la gent volia regar, no? I sent DSK a regadiu, rec tecnificat, que semblava que havia de ser la bicoca, etcètera, etcètera, no havia forma humana d'aconseguir les adhesions i el govern anava baixant aquell percentatge que no sé si va arribar al 40% d'adhesions o quan... Bueno. Què vull dir amb això? Que si en aquell cas que semblava que ja venia de sèrie, que era atractiu, no ho era, ostres, podíem haver pres una mica per, en aquest cas, que sí que, evidentment, són molt diferents, perquè estem, hi ha gent que està regant i que veiem que la paraula rec nou no és sinònim d'adhesions, que podeu ser discutat al territori, atendre dubtes, treballar-los i després ficar-s'hi, no sé.
0: Bueno, però al final també el Segarra-Garrigues va tindre una connotació i aquests dies de Nadal se n'està parlant bastant, que és el famós tema de les CEPES, de les zones d'especial protecció, que això ha fet reduir les quantitats d'hectàrees que hi havia per poder executar cultius i regar a mínims històrics, se pot dir.
2: La veritat.
0: I clar, al final, de tot se n'ha d'aprendre. Però jo torno a repetir, i el plantejament que fèiem tots quan ens reuníem amb el conseller escolta, fiquem el comptador zero. La gent no acaba de trobar-se a gust amb aquesta proposta. Busquem les millors fórmules tant per adequació com per connexió com per concentració. Al final va tot lligat. Mirem-ho bé. Però bueno, no va poder ser. Bueno, doncs s'ha anat a eleccions. Ha passat el que ha passat.
2: Clar, i dels dubtes i les coses que creieu vosaltres que cal resoldre perquè les votacions siguin favorables, clar, és que tenim molts melons que cadascun d'ells és més gruixut que l'altre i que, per tant, els que són profans en la matèria, doncs, en el millor dels casos, si hi ha modernització, la sensació que aquest sí tardarà a arribar atenent, el que ens diuen les enquestes i els estudis sobre què preocupa i les pertinents respostes que esperem de l'administració, com el tema que diu, certificat, que l'aigua excedent, doncs, què se'n farà, que ho sapiguem, l'amoblament, quan val, i així un llarg, etcètera, de qüestions. No?
1: Bueno, jo crec que no quedarà alta que donar resposta a tots aquests dubtes. I jo continuo pensant, i ho vaig dir l'altre cop que estava aquí, que no estem tan lluny del que realment la gent espera d'una proposta de modernització. Però, home, com a mínim, hem de poder parlar obertament de tots aquests punts, del preu de l'aigua, de la dotació d'aigua, de la gestió de l'excedent, de la concentració parcel·lària, del preu del mobiliari, donar-hi resposta i després signar-ho i consensuar-ho amb un conveni signat per ambdues parts, que és el que finalment la gent acabarà votant. Llavors, si tots estem d'acord, que crec que també vam estar tots, en què la proposta que ha fet l'administració fins a peu de finca és una proposta bona i acceptable, si tots estem d'acord que el projecte a nivell tècnic és un projecte que és acceptable, l'única cosa que hem de fer és donar resposta a tota la resta d'inquietuds i de dubtes que a totes les assemblees informatives que es van fer a pràcticament totes les col·lectivitats van anar sortint de manera recurrent. Amb la qual cosa, home, jo el que no he pogut entendre és que ningú hagi estat capaç de tenir la cintura suficient com per no atacar-les, com per parar el tema abans i com per no posar-nos fins al punt de que un cop estem a mitges votacions després es vulguem parar perquè veiem que el resultat que surt no ens agrada.
2: Jo vaig a fer una porra, a mi m'agrada tirar-me a la piscina. Amb el cas, per exemple, que apuntava Jaume, és a dir, aquest temor de dir què passa amb l'aigua excedent, i jo li trec fins i tot la paraula excedent, hi ha la possibilitat que sigui derivada cap a altres llocs, i pensem en Barcelona ciutat, a mi s'ha parlat tantes vegades de trasbassaments que li diuen captacions que així fan menys mal a les orelles. Jo el que pronostico, i tant de bo m'equivoqui, és que se sortirà d'alguna manera a dir a més, està clar que això no ho farem, però allò certificat, signat, és a dir, que s'intentarà fer veure que amb dialèctica això queda desestimat.
1: Això ja ho han intentat. Però, evidentment,
2: I el meu dubte és, creieu que serà suficient? Perquè jo crec que políticament, amb moltes altres coses, intentaran fer això, però confio en nosaltres que ja això no passarà mai, això...
0: Si no hi hagués hagut les votacions que hi ha hagut, t'ho podria comprar, però jo penso que no. No penso que no per una cosa molt fàcil, perquè avui en dia també la informació és... Avui en dia els whatsapps gairebé són un mitjà de comunicació més... I a la mínima que es detectés qualsevol dubte d'aquestos, t'ho podria fer esclatar. Jo penso que aquí ningú se la jugarà en aquest tema.
1: Jo estic totalment d'acord. Aquest és un tema ja àmpliament debatut. Si no hi ha certes garanties legals perquè això es pugui fer, jo crec que la gent no ho hem d'acceptar mai. I hi ha temes i línies vermelles que no hem de deixar traspassar mai. Abans el Pere ha parlat de la possibilitat que això és una modernització privada. Jo crec que el Canal d'Urgell mai ha d'acceptar una modernització privada amb capital privat. És a dir, el canal és dels regants i l'hem de tirar en mans nosaltres. I després tota aquesta sèrie de dubtes que s'han posat sobre la taula i entre ells la de la gestió del sobrant, hi ha d'haver les garanties suficients com perquè l'aigua es quedi aquí. Jo crec que una de les coses que també hem de poder fer tots és parlar obertament de tot.
2: Clar.
1: I aquest és un tema molt tabú i quan alguns cops, inclús amb gent del departament, s'havia posat sobre la taula la possibilitat o l'interès de que es portés aigua a Barcelona, era un tema que dient d'això no se'n pot parlar. Hem de poder parlar de tot si volem arribar a trobar un consens. Quan hi ha temes dels quals pensem que no en podem parlar, doncs jo crec que allà ja tenim un greu problema. Llavors, si realment l'administració...
2: Desconfia. Quan d'una cosa no en pots parlar...
1: Quan una cosa te l'expliquen, pues tu penses que darrere alguna cosa hi ha a amagar, no? Llavors, el que hem d'entendre i ha d'entendre l'administració i ho hem d'entendre tots, ho hem de tenir clar tots, que el que no podem fer els regants és fer l'esforç que suposa engegar un procés de modernització pensant que un cop l'haurem fet, continuarem tinguent el sistema tensionat a nivell hídric com l'estem tenint avui. I que a la més mínima sequera que ens torni a vindre, com que l'excedent d'aigua que haurem estalviat ens l'hauran derivat cap a un altre lloc o l'hauran derivat per altres usos que no siguin els agraris o els ramaders, ens tornarem a trobar en què tindrem un rec molt modernitzat, molt xulo, que ens haurà costat un potosí a tots, a l'administració, però també als regants, perquè tampoc podrem regar. Llavors, jo crec que un dels objectius que hem de tenir al modernitzar és que, evidentment, hem de ser més eficients regants, hem de tindre estalvi d'aigua, però que hem de tenir un sistema de rec o un sistema hídric que no estigui tan tensionat com el tenim actualment i que no estem sempre al límit de patir una mínima sequera que ens deixi a tots amb propers als números rojos a les nostres explotacions.
2: Doncs no sé si aquest, Jaume, aquest tensionament que esmentaves també explica que amb aquella enquesta que fèieu entre regants del canal d'Urgell doncs, hi hagués també un altre no taxatiu en aquest cas perquè fa amb una possible fusió amb el canal Segarra-Garrigues, per la gent que no ho sàpigui. Doncs tot arriba de Rialp, l'aigua, i cada any doncs, hi ha aquesta, no sé si dir-li picabaralla, negociació, o com vosaltres vulgueu, doncs, sobre quina dotació tindré un regadiu, quina de tindre l'altra, i no sé si una fusió, el que fa por és precisament ja haver de repartir, sí o sí, l'aigua a parts iguals, amb un igual. És això el que explica aquestes reticències de l'enquesta que fèieu vosaltres mateixos?
1: Bé, jo crec que no. Jo crec que les reticències a la fusió amb el Segarra-Garrigues és per la por de que l'aigua del canal d'Urgell acabi fent cap a Barcelona, mitjançant i a través del canal Segarra-Garrigues. I la forma de donar viabilitat a aquest canal, que teòricament no té una dotació de rec reconeguda, i de donar-li també viabilitat econòmica, és que hi puguin passar uns metres cúbics d'aigua que reguin les finques de l'Urgell, i a partir d'aquí blanquejar una mica la situació d'aquest canal. Jo crec que aquesta és la reticència que tenen els regants de l'Urgell i jo penso que per un regant del canal d'Urgell pensar quin benefici li pot aportar fusionar-se amb el canal Segarra-Garrigues quan és un canal amb un preu de l'aigua prohibitiu, és un canal on hi ha unes dotacions de rec que evidentment que no estan, que són molt més baixes que les que tenim a l'Urgell. Recordem que a l'Urgell tenim els 9.000 metres cúbics d'aigua concedits fins a l'any 61 i que bueno, doncs aquesta és una xifra que evidentment hem de mantenir i per tant la gent en són reticents perquè no hi veuen en què els pot beneficiar el fet de fusionar-se amb aquest canal.
2: Pere.
0: Bé, quan tu intentes mesclar-ho tot sense haver primer de tot pactat amb el sector o en aquest cas amb els regants, et trobes en les situacions que et trobes. Que aquesta aigua sobrant tothom a través del pantà de l'Albagés acabi donant aigua a diferents conques internes de Tarragona o conquesos de Barcelona, pues, home, és blanc, allò que en diuen els castellans, blanco i en botella, no? Per què? Perquè al final estem parlant que a conques de Tarragona fa falta aigua, les conques internes, tota la conca del Barberà és deficitària d'aigua. Jo, al final, també molta gent del sector entendria que acabés sent per poder que la gent de la conca del Barberà pugui... Però clar, s'ha de ser clar des del començament, que és el que dius. Home, escolta, tenim un problema en aquestes conques, necessitem... Ara, si aquesta aigua després se desvia cap a l'esquerra, acaba arribant a Barcelona i serveix per emplenar i acutsis dels hotels de 5 estrelles, això sí que la gent no ho entendrà. Això, la gent no ho entendrà. Altra cosa seria que fos pel sector i que s'arribés amb una entesa entre Canal d'Urgell i Canal Segarra-Garrigues d'aquesta aigua, que aquests diners que tindrien fos repercutit directament al preu de l'aigua d'aquestes dues entitats i que el pagès d'aquí se'n vegués beneficiat. Això seria un altre tema. Però sempre i quan, torno a repetir, fos aigua que fos per cultius.
2: I això que diu el Pere, algú va pensar, això no passarà. Doncs això ha passat, eh? Recordo a Susqueda, crec que era, sí, a la Costa Brava, que el mateix dia que li deien a un viverista que tenia ja el rec localitzat, és a dir, allò que cada gota, doncs, usada de la forma més acurada possible, doncs el mateix dia que li deien, vostè no pot regar, era quan el govern va dir allò. Recordo que hi havia aquella problemàtica a la sequera que deien, ostres, si no hi ha aigua a les piscines, no vindrà el turisme, s'enfonsarà. I el mateix dia el govern sortia dient, no, hi haurà aigua per les piscines, no hi heu de patir, no? El mateix dia hi anem aquell pobre senyor que també entrevistàvem en aquest espai, que no podia regar, tot i haver fet els deures, amb la modernització, eh? Vull dir que aquestes coses ja passen. Clar, també, jo, no sé, què en penseu vosaltres, però penso que també que el d'on venim ajuda a ser més desconfiat. Clar, n'han passat moltes al canal d'Urgell, com s'ha gestionat la sequera, si podem, recordarem alguna coseta després. Però recordo, ja que amb unes jornades que es feien de la sequera, la Llotja de Lleida, el teatre, l'Amadeu Ros, el president dels canals d'Urgell, va dir, parlaven allò del repartiment de l'aigua, que aquest culebrot també és ben divertit de seguir, en plena sequera, de si 20 a 1, 15 a 1, les proporcions d'aigua d'un i altre, i va dir, el que hauríem de fer és fusionar-nos, jo proposaré que ens fusionem. I va dir allà, amb totes les carxofes, imagineu-vos, de la premsa, i res, al cap de 30 segons apareix de fons el president de l'altra banda, dels canals d'Urgell, el Josep Maria Sobé, i tots corren... Perdó, del Segarra Garrigues, i tots corren cap al Josep Maria Jové, el noi de premsa diu, espereu, que l'explico el que han dit. I va dir, va agafar així una mica fora de joc. Clar, jo no sé si la política estratègica d'aigua del país s'ha de fer d'aquesta manera, amb una cosa tan sensible, que hem patit tant, com soltar aquella bomba nuclear allà, en aquell moment que hi ha aquesta batalla per qui pot i en quina quantitat o no regar. No sé, segurament el conveni, com a raó de la sequera, perquè també en aquest programa ens hem fet un far quan es va dir que no es podia regar, que s'havia assegurat que sí que regaria, després que no, quan preguntes què passa encara ningú respon. Clar, si tu vens de gestionar així tot plegat, és normal també que després, quan li demanis a la gent que facin coses, que es gastin molts calés, que com ha acreditat el Pere, que per amortitzar això, en els millors dels casos, en països molt joves, doncs han de passar molts anys i per fer les paus i poca cosa més, clar, després no entenc com algú s'endú aquestes sorpreses. Primer cal, una mica el que heu anat dient vosaltres, aquesta, primer, saber què amoïna la gent, què li fa por, aquest diàleg, i després atendre al que digui la gent. Després no sé com alguns es mostren sorpresos de com van les coses.
1: I jo crec que és molt encertada la reflexió que tu fas i que explica una mica també el resultat de les votacions que hi ha hagut. Al final, si tu vas tirant enrere des de la sequera del 23, que pel que es veu ja era una sequera anunciada des de la GEDA pel 22, perquè pel que sempre posa aquí no se li va fer el cas necessari, te n'estàs donant compte que tot el que s'ha fet a nivell de gestió està basat en una improvisació contínua. No? I moltes de les coses que tu ara expliques pues, en deixen constància. Llavors, què passa? Pues que la gent, jo penso, que ja no creuen i no donen credibilitat als actuals dirigents del canal i que el que, bueno, us ho han reflexat amb el resultat.
2: I no pot ser que caiguin abans, perquè jo crec que la situació és molt complicada, és molt insostenible, perquè encara que ho fessin allò que algú penses, ostres, amb llum i taquígraf, ho estan fent perfecte ara, clar, canviar aquesta qüestió de la credibilitat. Si amb coses tan gruixudes, amb qualsevol cosa anava a dir, és complicada, però amb coses tan gruixudes, que dius, ostres, per què esteu fent això si tothom diu el contrari? Com és que no m'atens? Com és que no em contestes? No sé si insisteixo, si ara, vosaltres que heu estat molt, molt crítics, fins i tot avaléssiu, ostres, ho estan fent bé, si igualment arrastrarien a la gent a les votacions a donar el seu sí. Però insisteixo, crec que costa molt recuperar la credibilitat. No sé si pot ser que caigui aquesta junta, no? Com ho veieu?
1: Nosaltres pensem que la proposta actual està esgotada, que aquí s'ha de fer un replantejament des de l'inici i que evidentment la credibilitat d'aquesta junta i d'aquests dirigents del canal també ho està, amb el qual la proposta de modernització nova ha d'estar plantejada per un nou equip de govern el desembre de l'any que ve a eleccions, i com a molt tardar en aquell moment, crec que hi ha de bon canvi el canal.
2: Desembre de... del 27?
1: O no, del... O desembre, o sigui, del 26.
2: O sigui, d'aquest
1: any. Perdó, d'aquest any. Clar, que estem en gener, perdona. El desembre del 26 hi ha eleccions al canal, i crec que la nova proposta de modernització del canal d'Urgell, que no ha de diferir molt, el que és a dir, jo continuo dient que la proposta actual té coses bones, que les hem d'aprofitar. El que està ben fet i el que està bé, hem de dir que està bé, no tenim per què rebentar-ho tot, però sí que s'han de fer, s'han de portar els matisos i s'han de donar les garanties de les quals abans hem parlat, i penso que ho han de fer una gent amb una capacitat més alta de lideratge de la que actualment hi ha al canal.
0: No, a veure, en aquest moment la proposta que hi havia damunt de la taula ha caigut, i per tant jo comparteixo el que diu el Jaume, s'ha de buscar les coses que estaven més o menys orientades, però està clar que hi ha d'haver un altre plantejament perquè la gent té voti. O sigui, li donguis un tom amb aquest 70.
2: I està passant, Pere. És a dir, clar, la batacada és forta. Si un sap llegir les dades, doncs... està clar que la gent diu no a moltes coses que hem anat explicant. Però tu creus que l'actual junta entomen el repte o no ho estan fent?
0: No, a veure, jo penso que en aquest moment això ho has de deixar en stand-by. O sigui, has de donar molt temps. Molt temps no vols... O sigui, a la primavera no pots tornar a fer votar la gent.
2: No, independentment que sigui la primavera o a l'octubre. No, però el no és fruit del que està passant ara, com
0: correcte, abans. Val, però te torno a dir el mateix.
2: Estaran canviant el plantejament.
0: No, o sigui, és que tu ara en aquest moment no el pots canviar. No el pots canviar, ja.
2: Home,
0: està.
2: Però pots sortir públicament dient, ostres, si veiem, com s'ha demostrat, que la gent li preocupa què passarà amb les exigències d'aigua, doncs nosaltres batallarem, perquè som els vostres representants, amb exigir al govern que sigui així. Això s'ha fet.
0: Però el Jaume t'acaba de dir una cosa. Que al desembre hi ha unes eleccions i, per tant, estem parlant de que en procés agrari, a partir del mes de febrer, març, Sant Josep, perquè m'entenguis.
2: La feina al camp.
0: La gent té feina. Sí, sí. Sí. És de ensofatar, la gent que tenim fruita, tenim que començar a birbar, etcètera, etcètera. Per tant, ja està. O sigui, fins a l'hivern que ve, a partir del mes de març-abril, les grans decisions agràries, si us hi fixeu, sempre decauen. Des del mes de novembre, febrer, març, tirant llarg Sant Josep. A partir de llavors, la gent que estem en càrrecs i tenim organitzacions, estem en organitzacions, t'has de reunir, però les grans assemblees no es fan mai al mes de juny. Per què? Perquè la gent té feina, o al maig, ni al setembre, ni a l'octubre, perquè la gent està collint, o el juliol o l'agost. Llavors, aquest mes i mig que et queda, dos mesos, tirant llarg, d'aquí Sant Josep, no tens capacitat en aquest moment per fer una proposta totalment diferent a la que tenies fins ara perquè sigui acceptada, perquè els tempos són els que són, les convocatòries són les que són, els terminis són els que són. Per tant, anem a l'hivern que ve. I a l'hivern que ve, tal com ha dit el Jaume, hi ha un procés electoral. Per tant, aquí, qui liderarà aquest nou projecte, o sigui, si és que hi ha la Junta que hi ha ara, o si hi ha una renovació de Junta, o si hi ha un nou president, o un nou president, serà qui haurà d'encarar des del primer minut. És com, al final,
2: sí, sí, sí.
0: Estem parlant d'una cosa de que és una inversió de 1.000 milions d'euros. O sigui, no estem parlant de la xocolata d'un duro, Estem parlant d'una inversió molt important al país, i que afecta moltes persones,
1: I a part de... I a part de
2: com a històric, recordem que amb aquest finançament singular, parlant d'aquests 4.000, 5.000 milions, com alguns diuen, com una gran cosa, més per Catalunya, per tant, 1.000 milions és una cinquena part del que arribaria, suposadament, d'això extra, perquè la gent s'ubiqui.
1: Sí, però el que us volia dir és que, a part de la importància econòmica que té el projecte, té una importància a nivell social brutal, una afectació a nivell social i a nivell econòmic per tot el territori brutal, i una complexitat molt gran. És a dir, abans parlàvem de concentració parcel·lària, que creiem és imprescindible fer-la per tenir un sector agrari competitiu, però que no és fàcil d'aconseguir-la. I llavors, evidentment, és un projecte que, si el volem tirar endavant, ha d'estar liderat per una sèrie de gent que tinguin credibilitat. I la realitat és que, per vindre d'on venim, i aquí ja hi sumem tota la gestió de la sequera i tot el que s'ha anat fent durant tot aquest procés de validació de la proposta de modernització, pensem que la credibilitat dels actuals dirigents del canal està esgotada, que ells se n'haurien de donar compte, que haurien de fer un pas al costat i no passa absolutament res, i que hi hagi gent nova, amb més capacitat de lideratge i amb il·lusions renovades, amb qui la gent hi puguin confiar, que han de ser qui ha d'espenyir aquest projecte.
2: És normal que la gent pensi amb tu o amb els teus, Jaume. Hi sereu amb aquestes votacions?
1: Evidentment. Res evidentment, és a dir, nosaltres hem estat coherents sempre des de que ens vam crear com a plataforma i com a manifest. Hem estat a la vora del canal i tot aquest procés des de la lluita per les ajudes per la sequera i ara, evidentment, durant la proposta de modernització, sent crítics amb el que creiem que ho havíem de ser i també dient el que estava bé de la proposta. Fa poc rato estàvem parlant de quin nivell tècnic i quin nivell econòmic fins a Hidran de Finca pensàvem que era una proposta atractiva i que estava bé. I evidentment, si volem ser coherents amb tot el que hem fet, doncs, evidentment, al moment en què hi hagi eleccions, probablement haurem de posicionar-nos i postular-hi algú i ja estem treballant perquè bueno, pues pugui liderar aquest projecte, que creiem que és un repte superimportant.
2: Repte de país, ho diem i ens ho creiem alguns. 4 minutets i jo volia parlar de moltes més coses. Marxo dels canals. Vaig amb el Pere perquè sé que el Pere ho controla més, però tu pots dir la teva, Jaume. Possiblement, quan tornem a parlar amb aquest programa, ja tindrem un Mercosur aprovat amb aquest vol allò a correcuita, pràcticament per signar l'acord. També a correcuita, arran de tot plegat, doncs, havien aquestes mobilitzacions de revolta amb un món que precisament doncs, està amb aquesta revolta fruit del trumpisme que fa que tot es precipiti i que tot vagi a correcuita. Si tot plegat no fos prou, doncs anem tenint doncs, més ensurts amb malalties ramaderes, en aquest cas dermatosi. Anem a pams. Primer Mercosur. Havia semblat com allò de la manifestació de Brussel·les, que si la Meloni no veia clar, que si el Macron... Però això no es frena.
0: Sembla. Bueno, jo és que... Saps allò que quan comença Nadal dius, ostres, dius, tot, dius, la pressió baixa, que va, que no ha baixat cap dia, ni el dia de Nadal, ni el dia de Budi, ni el dia de Reisos. Perquè, bueno, que és la concentració de mobilitzacions de la revolta, tant des de Saja com des de la Unió, hi vam donar suport. Mercosur és un problema de que la gent... Perquè s'entengui. O sigui, tornem enrere a voler tindre produccions agroalimentàries a Europa que aquí fa 40 anys que no es fan. I ficaré un exemple que ningú el fique, però que és el que a mi em té més obsessionat. Clàusules mirall. És impossible que n'hi hagi.
2: És impossible.
0: I n'hi ha una... Que n'hi ha una que amb un govern progressista, i això l'hem dit directament al ministre aquests dies a Brussel·les, és la que fa de caure totes. Baixarem els salaris. I equipararem els salaris a Argentina i a Brasil.
2: Sí, sí.
0: Amb aquesta frase, decauen totes les clàusules mirall, perquè a Argentina i a Brasil, al Brasil val una persona 3,75 euros l'hora per treball, i al Brasil val 4,10. I al darrere no busquis ni Seguretat Social, ni IRPFs, etcètera.
2: Sí, sí.
0: Aquí estem parlant de 9,50 euros l'hora. Aquesta clàusula mirall, després ja tenim el tema dels fitosanitaris, de les hormones al sector del vacum, etcètera, tot el que vulgueu. Però en aquesta, amb la laboral...
2: Ja estaria.
0: I de cau tota la...
2: Però saps què em temo, Pere? Aquests dies de Nadal, allò, dinars familiars i tal, algunes vegades ha sortit i jo penso, ostres, fico el cas de la meva família, però també amb els amics i amb altres persones de l'entorn, que diu la paraula Mercosur i molta gent no sap de què carai parlem, primer. Segon, hi havia una xifra que donàvem ja al programa de la setmana passada que a mi em va farabar molt i ho parlava directament amb el meu germà i diia, Fran, jo crec que això deu ser una mica així. Que sortia un alt càrrec del govern estatal que deia que tenien estudis que demostrava que el 60% de la població espanyola està convençuda, creuen, estan això, convençuts de que el 60% que la carn que es produeix aquí, Catalunya, Espanya, Europa, doncs porta hormones de creixement i coses d'aquestes. Clar, com li hem de demanar que compri la carn d'aquí que té més qualitat i que és més cara? Si coses com aquestes no les saben. Clar, llavors, la guerra dona la sensació que pugui ser inútil i que el relat el tinguem perdut, perquè o no hem sabut entre tots fer la feina del relat, o ja ha interessat que no es conegui, però que el drama serà molt greu, perquè ni saben què és Mercosur, ni què implica, ara parlaràs d'aquests drets laborals, però si ja tothom es pensa que aquí el 60% pensen, estan convençuts, que aquí s'hormona la carn per creixement a Europa, què hem de vendre?
0: És la ignorància més gran que hi pugui haver, perquè a més...
2: Però això sí. No és culpa del 60% de la gent, perquè si fos uns quants dies, pues mira, és que és algo estructural.
0: També
2: és algo que fem malament de tots.
0: Les enquestes que fa el govern, si vol aprovar una cosa, són com les del CIS, que et fa i pujar, et fa i baixar, depenent de si m'estàs aprovant les lleis.
2: Però clar, això no juga al seu favor, perquè no és responsable.
0: No, però al final ells el que estan pretenent, i aquí en casa, jo penso que... El ministre Planas no és un tio ruc, vull dir que és un tio que en sap, veient tot el que hi ha, o sigui, primer... han acotat els plaços. O sigui, la reunió del 12 de l'aprovació a Paraguai per part de la von der Leyen no estava prevista. Anar el cap de setmana del 18.
2: Sí.
0: Veient el que va passar... O sigui, tot ho canvia a Venezuela. O sigui, al moment que Trump agafa Maduro, automàticament ells convoquen una reunió pel dia 7 de reunió de ministres, convoquen una reunió dels comenges europeus que són els que certifiquen la validació de l'acord pel dia 9, i ella se'n va el dia 12 allà. O sigui, el 18 de desembre, us ho dic perquè nosaltres estàvem allí físicament, la idea que això anava era a l'última setmana de gener i com a molt aviat l'aprovació definitiva a finals del mes de març. Però Trump, que és molt hàbil i sap jugar, i sobretot amb els europeus, mos dona 25 toms, a la política europea, ho canvia tot.
2: Sí, sí. I Pere, amb 30 segons, és que, clar, a mi m'ha semblat frapant, és que tenia moltes més notícies aquesta setmana, però el nou cas que coneixíem aquest dimecres 7 de gener, que es detectava un nou focus de dermatosi nodular en una granja de l'Alt Empordà, on havia l'epicentre. Clar, a mi m'ha frapat ja dues coses. La primera, la que més, que dius, és una zona que es va vacunar perquè era l'epicentre, en què es va immobilitzar el bestiar, en què tothom hi estava super a sobre a l'octubre, que no tenim l'últim cas des del 24 d'octubre, i que ens diuen que, bueno, era un ramadem extensiu, és a dir, animals alliberats per a la gent que no tingui d'aquesta terminologia, és a dir, no tancats en una granja, i que un d'aquells que no es va poder arroplegar a l'hora de la vacunació, doncs és el que ha donat com a positiu. Clar, jo no sé si és culpa del ramader, però de l'administració, de ben segur, perquè, ostres, després tant parlar del control d'animal a animal que tenim, ostres, tot allò supercontrolat, i no hem controlat que amb alguns animals no els hem vacunat. I a més això suposa buidatge sanitari, és a dir, que tots els animals, vacunats o no, doncs hagin de ser sacrificats. No sé, em va semblar, un, terrible, i dos, que això ja és biologia i tota la pesca, però també se'ns deia que el fred ajudaria a matar aquest bitxo, que era un aliat nostre, i per això un estava més tranquil de que a l'octubre, bueno, va començar a arribar el fred, que si arribava, que no s'arribava, però si una cosa feta aquests dies ha sigut fred.
0: Bueno, però és que tampoc saps el moment que s'infecte.
2: Això, clar.
0: I portàvem dues setmanes de que no hi havia un hivern contemplat. I després una altra cosa, que és que tenim la dermatosis, tenim la PPA, tenim la grip aviar... Per tant...
2: Va fer taula del senglar, no en podrem parlar.
0: No en podem parlar, però és igual, en parlarem. Això l'únic que vol dir és de que sembla com si es vulguin matar els nostres animals per portar-los de fora.
2: Ras i curt, agraeixo, Pere. Sé que donem per molt més, però no tenim avui precisament més temps. Sempre agrair-li tant al Jaume com al Pere, doncs, a aquesta llarga conversa, seguim parlant, perquè tots els temes que hem abordat són estratègics de país, i si en aquest programa sempre parlem d'agricultura i ramaderia, doncs encara més del que considerem que és estratègic. Moltes gràcies als dos.
0: Gràcies
1: a vosaltres.
3: Vols conèixer el gener? Mira l'Ametller.
2: Doncs fins aquí la rara d'aquesta setmana, i ja avancem que el vinent estarà centrat en el món de l'oli, i és que, com és la tradició en aquest espai, farem programa des de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. Us ha parlat Francesc Balanyà. Bona setmana.
4: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà. Estàs escoltant

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La policia espanyola controla la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat fins a les 9 de la nit d'aquest dissabte, en el que ha estat el primer dia de controls fronteres establerts per als viatgers del país arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa avui amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest diumenge amb la presència més abundant de nuvolositat, sobretot a moltes comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Però a mesura que avanci al matí, aquests núvols aniran trencant, aniran desapareixent i en general al matí es presenta molt més assolellat. Al migdia haurem d'estar pendents de les temperatures i és que seran especialment altes, sobretot a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar a uns valors entre els 38 i 39 graus. També a punts al prelitoral central, sobretot del Vallès Occidental, aquestes temperatures seran elevades i a la zona del Pla de Lleida valors propers als 38 graus. A la tarda tornarem a tenir l'aparició de ruixats que no seran gaire importants, sobretot al Pirineu Oriental, i a les darreres hores de la jornada arribaran precipitacions més destacades a la zona de l'Aran.
1: I pel que fa al balanç de la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 ha atès 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos. A Oliana, els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió també en els minuts finals, en aquest cas l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la retirada almenys que no preveu retirar la mesura, com diem, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn cap al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per a la jornada d'avui, pel que fa al balanç d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Pel que fa a les xifres, a la Gredona, a la Vall d'Aran, s'han acumulat 38,5 mil·límetres en 30 minuts. A Boí se n'han acumulat 36,1 i a la Seu d'Urgell 27,2. Les tempestes han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que han arribat als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o als 110 al Montsec d'Ares, totes dues poblacions al Pallars Jussà. I en cultura, Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

amb niueta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional, testimonials fins ara, es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Pel que fa a la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos només a Oliana. A més, els bombers també van rebre una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental. La majoria van ser per arbres caiguts. Els avisos es van concentrar especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi va haver persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredon, a la Vall d'Aran, es van acumular 38,5 litres per metre quadrat en 30 minuts, a Boí uns 36 i a la Seu d'Urgell 27. Les tempestes van anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que van arribar als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o els 110 a Montsec d'Ares, totes dues al Pallars Jussà. I en plana política, la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar a ple rendiment el 25 d'agost al Consell Executiu. Així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Pané es troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en plana cultural, Marc Parrot i el Quartet Brossa han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

L'argument es centra en la trajectòria professional d'un jugador d'escacs rus que disputa el campionat mundial contra el vigent campió nord-americà. En plena Guerra Freda, la lluita entre les potències mundials genera tensions entre tots dos. La història es complica quan el rus s'enamora de l'assistent del nord-americà i es planteja demanar asil polític.

El 1984 es va publicar un àlbum conceptual que va comptar amb Murray Head, Tommy Corbett, Ellen Page, Barbara Dixon i Dennis Quayle com a intèrprets principals. Aquest enregistrament és el que estem escoltant i que al cap de prop de 40 anys segueix vigent.

Degut a l'èxit de l'àlbum, Chess es va estrenar a Londres, al Teatre Prince Edward, el maig de 1986, on s'hi va estar 3 anys en cartell. El 2008 i el 2018, Chess va tornar a Londres, però en versió concert. A Broadway es va estrenar l'abril de 1988, en una versió escenificada que durava 4 hores amb una pausa d'hora i mitja. Com que allò era difícil d'assumir, es va refer l'espectacle i va quedar en 3 hores i quart en total. Només es va representar 2 mesos. D'ençà la seva estrena, s'ha representat a Broadway 4

A part dels dos muntatges i les reposicions en versió concert a Londres i Broadway, Chess s'ha representat a Austràlia, Suècia, Rússia, Dinamarca, Estònia, Hongria, Irlanda, Corea del Sud, Itàlia i Japó. El maig de 2008 es va presentar un concert de Chess al Royal Albert Hall de Londres, pel qual Tim Rice va recuperar la producció original, afegint alguna de les modificacions afegides de diferents muntatges. La seva intenció era la de crear el muntatge ideal que ha servit de referència per a futurs directors.

Avui hem compartit el segon acte del musical Chess, musical que esperem us hagi agradat, i per això, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, mantindrem el nivell i la setmana propera us oferirem un nou musical força interessant. Serà a Premià Mèdia o a la vostra emissora local. Serà a la porta de l'escenari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'Estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu la retirada de la mesura, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. Seguim a l'aeroport del Prat perquè els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force ja acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions de l'any. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions durant els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut fins a 12.143 al·legacions al Plater, segons ha informat aquest dissabte en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. Seguim parlant de política perquè la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el proper 25 d'agost al Consell Executiu, així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Panés troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, amb un gol en els darrers instants del partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Moderation.
3: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
4: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
5: Tony.
2: Funky Radio Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, també amb un gol dels italians als instants finals. I en ciclisme, recordem que avui s'acaba el Tour de França femení amb Paula Blasi amb el top 10 pràcticament assegurat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: No, no, no, no! My family is trapped 240 floors in the air.

0: Adulation.
1: Todos dependemos de ti.
2: Pero la gente siempre se apunta a la fiesta. Bueno, sí, porque la verdad, como hago poco música, hombre, yo soy como soy, así, ¿no?
3: Yo debo ser DJ.
0: Funky Radio Show. Pues si no me despido hoy con este tema, reviento. Es una pena por los Whispers, que se han quedado ahí un poquito cojos con el And the Beat Goes On. Y para la despedida, Sylvester, Don't Stop.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollós, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 del matí al quilòmetre 11 de la PV-baixa 3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats, en alguns casos, de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 36 dels quals en només 30 minuts, 45 litres a Lacredon o els 28 a la Seu d'Urgell. I d'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català d'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I Barcelona ha aconseguit recaptar fins a 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els expedients finalitzats han permès regularitzar i recaptar els diners amb 457 liquidacions d'impost d'activitats econòmiques, augmentant alhora el padró anual d'aquestes en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal al sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector dels habitatges d'ús turístic i apartaments també d'ús turístic. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el partit decisiu davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir, amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies a so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tan lluny.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies. Jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te amb ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de mems i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos tot l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Casey, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés.
2: A vegades s'accedeix, ja. Potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'art, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar, no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, pues mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els de Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla, ja. A Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça. Gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la Franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre-Montsó, i per tant aquí

0: por encara abordar aquest tema des de la museologia?
1: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, d'aquestes doncs, peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas a Mataró, era un dipòsit molt gran, era, de fet és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia, l'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
0: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
2: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina. Saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha un al MNAC sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No, no, no, no.

0: A qui no s'està dient això? I això ho havíem de tenir clar com a premissa bàsica.
1: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-vos després d'això, com que ja has obert el meló, si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu per aquest debat?
2: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment donat el lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els hi han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció era estar documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minses, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no, bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
1: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi poseu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
0: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític, i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
1: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
2: Sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials. Sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquest d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades si jo t'ho vull comprar, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no?, i les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no?, érem uns quants que érem els lletrats, no?, els il·lustrats, eren els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que hores d'ara, tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no?, que cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o, bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
1: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
4: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
4: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
0: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
4: I a quina intempèrie ens has portat?
0: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
4: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
0: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
4: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
0: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils. Per tant, és un lloc de pas per molts motius. Un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
4: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
0: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és la, el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
4: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, que deies el refugi de l'aixopluc, suposo que amb la capella, no? També.
0: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar. Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit. I aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
4: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
0: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres encara té la vella església dins del cementiri, no? però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
4: Hi ha qui diu que els cementiris són terra sagrada.
0: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
4: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
0: sí. Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no? Que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no? Amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
4: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
0: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
4: Acostumen a ser cementeris.
0: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no? Aquest caire, diríem que té el xiprer de... com d'espelma, no? Que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
4: Doncs escolta'ns, que per aquí fem... un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, la gent sepulcral, amb el so de la natura.
0: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
4: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
0: Ah, sí, sí. Això... Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant...
5: Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
4: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
5: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
6: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
7: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
6: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
7: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix. Perquè, vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
6: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
7: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest per què una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un per què que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
6: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
7: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs, dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
6: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
7: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara. o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi, el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els jocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
4: Abans que... Perdona.
7: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
4: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
7: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no? I ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
4: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
7: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
6: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
7: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que... Ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, doncs, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
6: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis, que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
7: igualment
6: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última, també, recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
8: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
6: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
9: Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Díaz Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic. Però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
5: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyarà amb una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt.
6: Ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible, i recordar-me'n tota la vida.
4: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Julià Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia sigut un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipse.
4: i a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
8: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserves ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
4: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
0: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
10: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
0: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
2: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corchero.
11: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, són plan d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
0: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
13: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
12: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecti l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
13: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
12: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluidesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
14: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
15: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
14: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
16: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
14: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
0: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rialp per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sorra. Llavors sí, per la caiguda de quatre arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot, amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
2: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
2: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
17: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía. Y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
2: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

Parrot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El

0: Xapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elixir Sei Mio i de l'Elixir d'Amore i Torero Quiero Ser, del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens n'informa des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbar, d'Ensaida de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem això molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení en un altre amistós també jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol Perico el va fer Natàlia Scott. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa.

0: i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
1: De la seva banda, a Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
2: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
3: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort per al segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
1: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima, Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
2: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
1: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Neiwadeo-Damo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: I per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
2: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
4: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
5: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90%, motiu de l'eclipsi.
4: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca, a Aitona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
6: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
4: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara, totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
0: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un forn i pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
8: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sablé que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
7: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
8: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
7: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
0: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
9: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
10: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
9: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
10: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
9: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluidesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
2: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
11: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
12: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
11: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
13: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
11: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
2: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
14: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
2: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
2: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
2: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
0: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Un estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
2: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
15: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com a animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
16: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
15: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta a la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
0: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
2: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
17: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Alejandro Lobato.
18: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
17: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
0: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
2: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
19: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
20: Nens de 3-4 anys ho passen pipa, no? Perquè de cop és tot un món que se'ls desperta, no? I que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no? I és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no? I que tenim una sort de viure on vivim.
19: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Els...

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però, bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que m'haig donat l'enhorabona perquè crec que era el que li donàvem l'estaf i ho han fet tal i com el nen han demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Diruz a càrrec, biotzik ez du lotuko duteko gorota ez du azen...
7: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha confirmat l'ACN de fonts policials. L'incident s'ha produït al voltant de les 5 de la matinada d'aquest mateix diumenge al carrer d'Almansa i no consten ferits. Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret un arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i han deixat abandonats dos vehicles a la zona. I parlem del compte enrere per l'eclipsi, que ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure aquest fenomen. Precisament allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat des del Servei Català de Trànsit. I els experts, per la seva banda, continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura. I per la seva banda, canviem de terç i parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. I parlem del temps, és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Hi ha successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I també hem de parlar d'un home de 61 anys que ha mort ofegat ahir dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. Un cop al port d'Estartit, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. I hem de parlar d'esports i hem de parlar del Barça, és que el no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venesa-Julia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant?
5: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpido!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.
14: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
15: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
16: Ei,
6: Que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No, no ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
17: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins estan sent els llibres més venuts durant aquest estiu? Avui hem vingut fins a la llibreria Vapor Vell per conèixer les lectures també que ens recomanen i veure com viuen aquests 11 anys ja d'història que porten aquí a Premià de Mar.
2: Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
3: Molt bé.
2: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
3: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
2: Molt bé. Avui et preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
3: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
2: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què s'dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Port Vell.
3: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així, i va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
2: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
3: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem lo dels murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
2: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
3: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt costum, d'ahir amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
2: Sí,
3: sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
2: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més de demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
3: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí o, evidentment, si vol, si ja vem el seu decidit, però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no. Mm-hmm.
2: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen? Segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenen tots els adolescents enganxats?
3: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
4: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
3: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
3: Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren... Bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo hem vist diverses vegades lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
3: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només de totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I llavors també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
3: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto el que em demanin, d'alguna manera, que no seria... Em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa. Però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
2: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-la, Xavier.
4: Són les blanques.
2: Sí, sí.
3: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja, que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
3: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant les del paraigüe que es van deixant. Els tens un temps i si no, dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
2: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes cudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
3: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la...

0: dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
1: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però els, bueno, les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
0: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
1: Igualment, bones vacances.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció, circulació, vehicles i transports.

0: Dos vehicles autoritzats i una carta podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant al veïnat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
4: Molt bé.
3: Molt animada.
4: Bueno,
3: avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem. Va, m'encantaria això dir-ho tu, vinga.
4: Sí, parlem de l'Odissea.
3: Molt bé. Sí. Però veig que has portat dos llibres referents,
4: sí.
3: No?
4: Sí.
3: Doncs quan sí. Vulguis, comencem.
4: Són dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, i és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tachó!
3: Sí. Com Hamlet, com Romeu i Julieta, com tots aquests.
4: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
3: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
4: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, val? En el sentit de que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
3: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per la gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
4: a casa seva,
3: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí. Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
4: Sí.
3: Referència a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
4: Sí.
3: Són espectaculars.
4: Sí, a mi m'agraden molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purnio, no?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava el país, el Babelia del País, durant molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, no?
3: Bueno, jo els he dit Stickmans, perquè semblen
4: sí,
3: aquests ninots. Sí, aquests ninots de pau. Que fa molta gràcia.
4: Però té
3: aquell algú... Stickolpe, no?
4: Sí, exacte, que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
3: A veure,
4: un moment. Per què avui parlem de l'Odissea? Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
3: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
4: Que això ja ho farem, ja acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè hi parlaré amb un amic meu, allò, parlar, ah, és que no sóc ningú, no sé què, tal, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix amb el senyor Cíclop, no?, que es diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertada. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el nom amàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
3: exacte.
4: En fi, diguéssim que ja, i llavors doncs, sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
3: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podríem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, no?, guanyar.
4: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
3: No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algú portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
4: T'emportes una sorpresa.
3: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
4: Sí, perquè, en fi, estaven així i tots allò amb un empat bastant tècnic.
3: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
4: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer, i escolta'm, i això... Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant,
3: exacte,
4: i cap avança. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
3: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
4: És, no?, una odissea, això, sí.
3: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats, no?
4: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
3: S'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
4: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
3: I
4: hi fa tot el que pot, també. I a sobre és responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
3: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que teníem, a veure si aconseguim...
4: Bueno,
3: aquest importantíssim, el de...
4: Sí, sí.
3: Ah, vale.
4: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
3: Vale.
4: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnio.
3: Vale.
4: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
3: Home, és que...
4: I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
3: I tant, 24 en poemes.
4: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
3: Ens queden dos minutets.
4: Val, parlem de Christopher Nolan.
3: Ho sabia. De fet, ho parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
4: Sí.
3: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
4: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
3: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
4: Sí,
3: la pel·lícula
4: també.
3: Batman, m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... Em tiro una mica enrere.
4: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
3: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
4: Ja,
3: eh? O sigui,
4: ja.
3: Vull dir,
4: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
3: Però
4: no?
3: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
4: sí.
3: En aquest sentit, històriques, creus
4: sí.
3: Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
4: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho fas des del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood, bueno, Hollywood total, pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I, en canvi, d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
3: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut molt guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
4: sí.
3: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos,
4: sí.
3: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
4: sí.
3: Jo crec, no?
4: O sigui sí, que... sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, per filmar, això sí. Però, bueno, estarem a expectativa de Nolan.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
4: Gràcies.
1: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals al 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
2: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
4: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
1: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta-a-porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern, amb matisos i amb més o menys intensitat, la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys als contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
0: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions de l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats amb 12,5 milions, Calella amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. I davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I parlem del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals mantenen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Precisament sobre aquest temps, ahir ja va haver aquestes tempestes i el Parc Nacional d'Aigüestortes ha tancat el pàrquing del Prat de Pierró a l'accés de l'espai natural pel municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, per les afectacions causades per una allau de terra i pedres al barranc del Puy de Linyà durant el temporal d'ahir dissabte. S'estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a demà dilluns. I parlem dels esports, i és que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest per anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El proper compromís de pretemporada del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats de Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas de vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del Mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, bueno, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí, ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem, bueno, preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia? Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors els dic, vale, després de les vacances, pues el dia 10 de setembre quedem, vens a la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmanes o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar a aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles o volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o de lo que vulgui o de lo que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o el que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anna, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix. No? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, però en comptes de fumar, meco un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tota la rata la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: Mm, d'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen, Anna, ja està, he deixat de fumar? Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. O sigui, nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana, més o menys, d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consulta, i els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda, has fumat algun cop? Llavors, anem fent com un petit reforç. Però, clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú ens està escoltant i vol deixar de fumar, Anna, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: no,
0: directe...
1: les infermeres també estan formades i tenen, bueno, tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podies posar alguna anècdota sobre la taula?
1: Mm. Sí, recordo quan jo era resident hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella el tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si li dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir. Tot i que vam estar gairebé 2 mesos fent-li aquest seguiment tan intens.
0: Uh-huh.
1: Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Mm. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a Premià.
1: Estic d'acord a mitges. Uh-huh. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia, no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç.
0: Uh-huh.
1: Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que al ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons, i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles sent el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clitxé de dir, no, com que és un vapejador no em passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan el CAP de Premià de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Com està passant a altres municipis de la comarca i com passarà aquesta tardor a Premià de Mar, aquests dies al Masnou estrenen una nova estació de bicicletes que han instal·lat a tocar de l'estació de trens i a prop del giratori de l'Ella en el marc del desplegament de la xarxa Eurovelo al Maresme. Es tracta d'una gàbia de grans dimensions que té capacitat per a 20 bicicletes, una capacitat semblant a la que tindrà Premià de Mar i que s'obre fent ús d'un aplicatiu per a mòbils, concretament l'app Verde. L'estació del Masnou, desconeixem si serà així també a Premià de Mar, ofereix no només un espai on deixar la bicicleta, sinó que també té eines per fer reparacions bàsiques, com ara per inflar pneumàtics. Tot i que la naturalesa de l'equipament té a veure amb la seguretat i la tranquil·litat dels usuaris, que ara tenen un espai on tancar les bicicletes, l'Ajuntament Masnoví aconsella que es fermin amb un cadenat perquè no existeix a l'interior de l'aparcament cap mecanisme que impedeixi que un altre usuari se les pugui endur. Com diem, l'estació masnovina es pot obrir per mitjà d'una aplicació per a mòbils, però té una regulació horària. Funcionarà durant tot el dia, amb un horari d'hivern i un d'estiu, i el temps màxim d'aparcament és de 24 hores consecutives. Si s'accedeix a la bici, pot ser retirada de l'espai.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrasa. Acompanya'ns.
3: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrasa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
3: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
4: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
3: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
5: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
4: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
3: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
4: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
3: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
4: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
5: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
4: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
5: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
4: També és molt bona opció. Els jardins
5: verds
4: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
2: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
4: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volem més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
2: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc. És a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc. És a dir, allà no mana res més que la llei. És a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
4: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
2: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
4: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc, llavors aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre i en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
3: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
4: Moltes gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde anunciava a xarxes socials que ja ha finalitzat la instal·lació de la nova coberta a la graderia del camp de futbol municipal. Una infraestructura que, com el mateix Rafa Navarro ressalta, se suma al seguit d'actuacions que s'han fet al llarg dels últims 4 anys. La mateixa nova graderia, canvi de gespa, renovació d'equipaments esportius, porteries o xarxes exteriors, entre d'altres, nous lavabos a la zona del bar o nou tancat perimetral i repintat general. Val a dir, però, que en contra del que s'havia dit inicialment, la nova coberta no disposa finalment de plaques fotovoltaiques. Diu Navarro a la seva publicació que disposar de bons equipaments esportius és bàsic perquè les entitats puguin desenvolupar els seus fantàstics projectes i aquesta és una de les prioritats a l'equip de govern.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció, avisos, senyalètica i control amb càmeres, s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
3: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè són... tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, poden tenir problemes en cas de serveis d'urgència, etc, etc. Per tant, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament, que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i per tant, doncs, s'ha aconsellat utilitzar aquest sistema i senyalitzar-ho de la millor manera possible per tal, com dic, d'evitar sobretot sancions per desconeixement i qüestions de seguretat, etc, etc.
2: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius, el ple també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants al carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb cotxe per la zona restringida.
3: Nosaltres, setmana vinent, segurament ja repartirem comunicats a tots els veïns explicant el funcionament del sistema, la posada en marxa del tràmit per tal de poder sol·licitar l'autorització de vehicles. Un cop s'inauguri el carrer, estiguin finalitzades les obres, doncs es destaparà aquest tòtem, es destaparà la senyal viària. A partir d'aquest moment ja serà operativa, ja estarà en vigor. El sistema de càmeres funcionarà, però no sancionarà automàticament. Hi haurà un període en el qual doncs, serà l'objectiu serà la informació i no pas la sanció.
2: Aquests veïns els dirà que pel fet d'estar empadronats al carrer ja tenen l'alta automàtica i l'accés permès per accedir a casa o per a descàrregues. I també s'informarà que per altres accessos específics caldrà obtenir una autorització especial: vehicles d'empresa, vehicles de comerços o circumstàncies personals. Com sentíem, el nou sistema entrarà en vigor i amb ell la senyalització i l'ús de les càmeres quan es recepcioni l'obra de reforma del carrer i es pugui considerar oficialment acabada l'actuació.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: És una os.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies, que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I és que l'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que havia de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Ara, un cop revisades després i que s'hagi tornat a aplicar en aquest Plater, hi haurà un segon període d'al·legacions. I parlem en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que el rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I parlem en successos, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort en guanyar les carreteres catalanes. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat l'ACN de fons policials. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. I per últim, en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Willy Venezia, Julia Cap. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superior a les que són habituals per l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no?, i ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quant dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot doncs, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no? En comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gust és fer una dutxa, no?
2: Ficar-te la dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa al dia dos, doncs prenem dos. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta, també, no? Ens estem, d'aquesta manera, ens hidratem per fora, i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors
2: sí,
1: ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens i no tan nens fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò, tots aquests espais, i perquè evidentment anem a parlar també d'aquests consells més enllà de la hidratació. Hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla, també. I, sobretot, pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no?, amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent
2: sí,
1: que
2: sí,
1: la veus amb paraigües, i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: filtres,
1: sí. No? Amb filtres.
2: Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. És més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí. Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més, també? Portar un ventall, per exemple, també, sí. Vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars,
1: no?
2: Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí? Normalment o sempre posa física o mineral, sí. Vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no? El que és la protecció, que crec que això del 30, 50, sí. Doncs representa que és el temps, no? Que,
2: sí,
1: que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. Uh-huh. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Uh-huh. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també... sobretot si anem a platja o sí. Piscines... per als infants, especialment, no?
2: I també per aquelles... Per la gent gran, no? Que tingui molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
1: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació... més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor. Vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil, perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no? Que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta. Vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no? Que normalment ara sempre suem quan anem pel carrer. Pues aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, pues, li parles i sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit.
1: Tot, sí. No?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica, vale, per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale, perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale, aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
2: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, digue'm. Això que deies, allò per baixar la temperatura, la remullem, però no li posem gel, no posarem no. aigua allò glaçada.
2: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola, un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no? Sí. Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat. Sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir, que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o pantà, aquesta persona també pot ser positiva.

0: calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, doncs pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament doncs gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
0: També, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible, davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
0: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes, eh? I després... No hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
0: No us espanteu, no? Si ho feu això.
1: Però és cert, que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
0: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent dur. Sí, sí.
1: Una qüestió, per exemple... Si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no? En el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
0: Home, realment, nosaltres el que diem des de
1: ens hem de moure, això ho tenim clar.
0: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos. Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar... Pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta de calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa... sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intentar que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
1: Com no està baixant tant la temperatura, doncs potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
0: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
1: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, no? De les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries és aquesta, no?
0: Sí, sí,
1: dels consells de calor.
0: pues, gairebé un mes, mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
1: Sensibilitzats, sí, sí, amb aquest tema. Sí. No sé si també

0: Bé, esteu tenint més consultes en aquest sentit.
1: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
0: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer referent.
1: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
0: Directament, sí.
1: Sí. Bé, hem de tenir en compte pues, això, no? Que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
0: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
1: sí.
0: No? Paciència.
1: És el que toca, sí.
0: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ja sabem, hidratació, ombra i climatització, tot el possible. Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu. Un plaer.
0: Adéu-siau.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de la EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys, més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, pues podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la plana de Lleida, l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I si aquesta arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció sobretot a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. I parlem del temps i parlem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Tarragona, de Barcelona, Girona i l'Empordà. Precisament, moment de revisar la situació meteorològica. Marc Aureguizar.
5: Les darreres hores del matí i primeres hores de la tarda hem anat tinguent ruixats sorpresa que han anat afectant a diverses comarques, sobretot, per exemple, al Baix Penedès. Amb un migdia que ha tornat a fer calor, molta calor, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hem arribat als 40 graus a Castelló d'Empúries i per sobre els 39 a la Bisbal d'Empordà. Amb una tarda que hem anat tinguent ruixats, sobretot afectant al Pirineu, el gruix de les precipitacions arribaran de cara a les properes hores i afectaran, sobretot, al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem la jornada amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la franja de Ponent, i de fet, a primeríssimes hores no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que pugui anar acompanyat de tempesta i que afecti sobretot al massís dels Ports i també a la serra del Montsià. Durant la jornada tindrem el pas de molta nuvolositat i a la tarda ens arribaran moltes més precipitacions que afectaran el Pirineu Occidental i una altra vegada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
4: I en plana internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest diumenge que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que, asseguren, Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que a finals de juliol Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats de Gaza per al seu desarmament complet. I parlem d'esports i parlem del que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Fruili Venezia Julia Cup. Els blaugranes es van imposar en el primer partit al Nottingham Forest, però van perdre el segon per idèntic resultat. El pròxim compromís del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
7: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí el micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat o dedicarem el programa a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podríem considerar perfectes desconeguts.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Kampen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Kampen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke. Ella és Carice Fozzo i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant en aquell cas guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va... enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona. We've got in the bank. And you know the rhyme. How many more will it take to survive? Behind my eyelids.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio d'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Franz Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Born in the Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: watched it.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'ha incrementat la demanda i s'ha traslladat en els preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. El que també s'ha de tenir molt en compte és l'arribada d'aquestes persones que sobretot arribaran per carretera i això ha obligat a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció precisament a l'AP7. Sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. A banda d'això, els experts segueixen informant i recalcant que s'ha d'utilitzar les ulleres específiques i homologades per mirar directament al sol i sobretot extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, recordem que Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I tornem a casa nostra i parlem de que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. I més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també hem de repassar en el temps que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Hi ha successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Brunch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 16 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. Hi ha esports. El Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup i va quedar en segona posició del triangular. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: Dijous 6 d'agost s'obre i comença a funcionar el nou aparcament temporal de cotxes a Can Sant Pere, a la parcel·la que es va alliberar després de la primera fase de l'enderroc. En contra del que s'havia contemplat en algun moment, no serà finalment un aparcament de zona blava i de pagament, sinó que el govern ha preferit establir, amb caràcter de prova, una modalitat híbrida gratuïta. Hi haurà un sector de 14 places d'aparcament express per a estacionaments d'un màxim d'una hora. A la resta del municipi, l'aparcament express permet aparcar només mitja hora, on els cotxes hauran d'exhibir un disc horari. Aquest temps limitat funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit, perquè durant la nit els cotxes hi podran estacionar lliurement residents i també no residents. L'altre sector serà de 12 places i tindrà una doble condició. Els residents hi podran aparcar lliurement les 24 hores del dia i els no residents hi podran deixar el cotxe com a màxim durant 2 hores, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, també exhibint un disc horari. Tot plegat, com diem, s'activarà dijous, de moment, amb una senyalització provisional, perquè es farà coincidir amb la recepció oficial de l'obra de reforma del carrer Jacint Verdaguer, reforma que ha suposat la supressió d'un bon grapat de places d'aparcament i que ha motivat en gran mesura la creació d'aquest aparcament a Can Sant Pere, que des del principi el govern ha defensat en l'oportunitat de compensar aquesta circumstància, oferint aparcament per la zona comercial del centre i també aparcament nocturn als residents, d'una manera semblant a la que es busca amb l'aparcament soterrani del mercat, que els pròxims mesos adoptarà un funcionament semblant. I pel que ens diu avui el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, si s'ha descartat la zona blava és perquè de moment la fórmula tindrà un caràcter de prova i perquè no deixa de ser un aparcament temporal a l'espera que es desenvolupi la finca de Can Sant Pere. S'ha entès que aquesta provisionalitat aconsellava adoptar una modalitat d'aparcament que no impliqués l'empresa concessionària, perquè això faria més senzill fer canvis en el futur si es consideren necessaris.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Univers Dental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
2: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
1: Uh-huh. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
2: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions capitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
1: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs et menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
2: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
1: Uh-huh. Clar, amb això dèiem anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
2: Sí, si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
1: I ara, Núria, estic pensant perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
3: Ets molt optimista, doncs, Manel.
1: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
2: Doncs sí, perquè ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
1: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
3: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, però allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
2: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
3: Molt bé.
1: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
2: Sí. Nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
1: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria.
3: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
2: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
3: Sí.
2: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes, o inclús els raspallets interproximals, i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns fruits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
1: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboca una mica la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc, etc, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
2: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
1: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
3: Tot es pot fer, tot es pot fer. No, ens hem
1: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
2: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
1: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
2: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
1: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
2: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
3: Una pregunta friqui.
1: Sí?
3: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
1: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
2: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
3: sí.
2: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
3: Ah, mira.
1: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui
4: Núria, per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
5: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'any 2025 es va confirmar el lleuger repunt de la natalitat al Maresme, que ja s'havia produït el 2024, després de la tendència a la baixa dels anys anteriors, segons revela l'informe anual de l'Observatori de Desenvolupament Local. L'any passat van néixer a la nostra comarca 2.947 infants, cosa que equival a un 2,9% més que el 2024. El canvi de rumb, ni que sigui per poc, també s'ha donat al conjunt de Catalunya, on l'any passat els naixements van créixer d'un 0,83% després de no haver-ho fet des del 2008. Hi ha dos factors més que l'informe destaca i que confirmen sent les tendències a la nostra comarca. Els nens es tenen cada cop a edats més avançades i cada cop la nacionalitat de les mares és més diversa. Pel que fa al primer factor, les dades indiquen que el 16,9% dels naixements corresponien a mares entre 34 i 35 anys i que un 11,3% van ser de mares de 40 anys o més. Amb relació a les nacionalitats, es destaca que el 28,6% dels naixements van ser de mares amb nacionalitat estrangera i d'aquesta és gairebé 4 de cada 10 eren dones nascudes a l'Àfrica. Els tres noms de nena més posats al Maresme l'any 2025 van ser Ona, Júlia i Sofia, mentre que els tres noms de nens que més van triomfar van ser Jan, Biel i Leo. Júlia i Biel van ser els noms més posats al conjunt de Catalunya.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Tanquem la temporada de l'Espai de Llibres a l'Ona Maresma amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Mar, què tal? Com estàs?
3: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així una miqueta...
2: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no? Que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt, i tu també?
3: Jo també.
2: Vale, comencem per el meu?
3: Vinga, sí. Va.
2: El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale, és de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
3: Sí.
2: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però té una faceta...
3: Però ja ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a Pel·lícules de l'Oest, sí, em sona, sí. Sé quina, però sí.
2: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut. Vale? O sigui,
3: no van anar
2: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Mm-hmm. Però sobretot em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si és el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
3: sí.
2: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
3: Perquè... Tot i que sigui... Sí, sí, tu creus.
2: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
3: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre se l'ha vist molt, una persona molt sensible, no? A vegades...
2: Sí, per les lletres que
3: fa. Per protegir-te una mica...
2: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre en espais tancats...
3: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
2: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
3: Sí, vols posar una pantalla,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, molt reservada. Sí, sí, sí. I a més, aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan, al final... Doncs n'ha fet molts.
3: I sobretot n'has fet de... Això.
2: N'he fet un, sí. Dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està... Bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt, molt satisfet que el vaig fer parar. Res, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
3: Val, més com a informació, no? Com a
2: Exacte. Coneixement.
3: Exacte,
2: sí. Aquest és el meu primer llibre.
3: Vale?
2: Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
3: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
2: Sí.
3: Pues, és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea, d'Homer. amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutles.
2: Per molt sempre... curioses, molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
3: Són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui, i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
2: Ho anava a comentar, sí, sí.
3: Digues, digues.
2: Va, Nolan, va. Vinga, va, respectem en Christopher Nolan.
3: Tens ganes o què? O
2: sí,
3: no?
2: És interessant.
3: I esperança?
2: Sempre que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
3: Sí.
2: Tant pel·lícules com videojocs, que també... Això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals.
3: Sí.
2: Per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre?
3: No
2: quan
3: sé.
2: El llegeix, sobretot.
3: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot a aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil, i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
2: Bona moralina,
3: i arribar,
2: hòstia,
3: no sé, i entendre realment, perquè al cap i la fi, ell quan torna... Ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que això, d'això es tracta la vida, no? De
2: carai,
3: saber qui som i,
2: hòstia,
3: malgrat tot el que passa, no?
2: La moralina del dia.
3: És que per mi és un llibre molt important, sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: doncs sí. Perfecta, sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... Aquest tipus de llibre,
3: no,
2: jo diria.
3: No, encara.
2: Hem fet
3: no.
2: Còmic. Hem fet,
3: mira,
2: còmic.
3: No se'ns ha acudit.
2: Justament,
3: sí.
2: L'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
3: Sí.
2: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
3: sí.
2: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
3: Sí.
2: La diferència bàsica és que es llegeix al revés.
3: Sí.
2: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta, no?
3: És que, clar, és molt diferent, sí.
2: Clar, molta gent diu, com es llegeix el manga?
3: Sí.
2: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon. Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka, i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma. Norma, que és una editora hiperconeguda,
3: sí.
2: No? Que és molt famosa.
3: Sí, ho fan molt bé.
2: I el... A veure, el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més. No és no és quelcom fàcil de llegir, el manga. Has d'estar acostumat a llegir-lo. Jo he aconseguit llegir-me'l. És bastant interessant. Òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o, o juguessis al videojoc.
3: Sí.
2: Però jo volia portar això perquè és una saga que bueno, la porto, doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
3: Jo crec que és immortal.
2: És immortal.
3: És immortal.
2: I a més és una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també, doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga,
3: sí.
2: Que és una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta, i a més curiosament que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
3: Ostres,
2: que és el primer nom que es va dir,
3: i
2: d'aquí ve Pokémon.
3: Pokémon.
2: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res,
3: sí.
2: Recomanació del 1997,
3: mare
2: si podem, per curiositat,
3: sí.
2: La primera edició, I, bueno...
3: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
2: Ha mogut molta cosa, sí,
3: vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
2: N'hi ha mil i pico.
3: Sí, és una passada.
2: Jo me'ls sé tots, cosa
3: Mare
2: que... passa amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis
3: dir,
2: més feina.
3: Perquè si no, això és ja neurodivergència total.
2: No em doneu més feina, I ja està. Però, bueno, recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
3: Sí.
2: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
3: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
2: Vale,
3: un de riure, perquè si no riem una mica, això és un rotllo. És en Tom Sharp, no?, que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor, i és genial, i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros, que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges és un noi que és literal, i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i...
2: Què vol dir literal?
3: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
2: No,
3: però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
2: Carai.
3: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat i, clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recollit i tal, doncs han de fer una missió de rescate, que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
2: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
3: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre.
2: A veure,
3: és molt fàcil enriure's de les coses.
2: És molt curiós, sí.
3: Però fer riure, no?, arribar a situacions absurdes, no?, i coses que dius, què m'està dient, i veure que t'està prenent el pèl, no?, i que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
2: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
3: Clar, mira,
2: és amb imatge, eh? És amb imatge, però...
3: Però és aquest tipus d'humor que quedes com molt pillant, no?, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no?, surt el xiste o l'absurd.
2: Que llavors,
3: i...
2: sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
3: Exacte,
2: que
3: és diferent.
2: És més...
3: Sí, m'agrada molt Aterriza como puedas.
2: Sí, és molt bona.
3: Encara ara m'enric molt.
2: Ara me la vull veure.
3: Jo també.
2: És molt bona.
3: Sobretot el pilot automàtic.
2: Sí. El ninot inflable. Sí, és brutal. Re, Mar, un plaer.
3: Sí, ha estat molt divertit.
2: Tots aquests programes, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
3: Sí.
2: Res, un plaer també de descobrir aquests llibres d'avui, que són
3: els
2: personals.
3: Sí.
2: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
3: Val. Moltes gràcies per tot.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que ens podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això, hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7 i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions del Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi han successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de tentativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Precisament encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar en plan internacional de que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit avui que rebutja el pla per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu assegura que no retirarà l'exèrcit hebreu de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I per últim, en esports, el Barça ha quedat en segona posició en el torneig internacional Fruitly Venezia Julia Cup. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
2: Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià Media.
9: Yo te estimo igual.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Queden poc menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans d'aquest fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. Canvi a la Plana de Lleida, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple. I és que l'increment de la demanda s'ha traslladat també als preus, on passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. Per l'arribada d'aquestes milers de persones també s'obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb sobretot especial atenció a la P7 a Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha aplegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. I seguim en plena de successos, i és que un conductor d'un turisme mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i han deixat abandonats dos vehicles a la zona. I hem de parlar en plana internacional des que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, que va anunciar al juliol. Recordem que el pla de Trump que va anunciar era hi havia un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. En canvi, Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I hem de parlar encara en plana de catalana, ja que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Ja en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Fruili Venècia Julia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Queden menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat, doncs, per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten el fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, la demanda també s'ha traslladat als preus, on passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció sobretot a l'AP7, en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà en un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades. I el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també parlem de que el plan internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui diumenge que rebutja el pla per a Gaza que el president dels Estats Units, Donald Trump, havia anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja, fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que el pla de Trump que havia anunciat el juliol va anunciar un acord amb Hamas i amb els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. Hi ha successos... En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de tentativa de furt de telèfon. I també parlem que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I per últim, en esports, el Barça i no va poder guanyar el torneig internacional Friendly Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el davant de l'Udinese italià. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Hola, cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

veig com gira. A 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un son autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

el vell amic Neil Young. Over and Over, des de 1990. Una i una altra vegada.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular, MacArthur Park, de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora de les meves, d'algunes de les meves cançons especials, volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Break Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans megahits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5... Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille i, malauradament, ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willie DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general, on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps. El present, les conseqüències. Ah, i el futur. El futur no existeix.

Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: connectat amb el Coco.
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que... els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país, en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de colon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. El programa Revival.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I Tom Hanks, a Forrest Gump, de 1994, deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Què tal, Cocos? Gràcies per estar en connexió. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola, Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Mission Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que, per cert, també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I, per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

la música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt, perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el dia, hagan sus vidas extraordinàries. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ahora en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets. En aquest cas, Stevie Wonder. Per mi, és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a La Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Maurice Jarre.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

El Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de las galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc, Los Vengadores, del 2012. En sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, la era d'Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez, en el número 9, situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans, perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana, amb els animals corrent, i aquesta espectacular música sonant, fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes, et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció d'Alan Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran George Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Carla Serrano, molt bon dia.
1: Bon dia, Judit.
0: Avui el Sergi Guiu i l'Ivan Usson, com que ha estat de vacances, doncs ens han abandonat, m'han abandonat aquí als estudis d'UA Ull i he hagut de pescar la Carla per fer la secció de l'Això va en sèrie, secció que avui dedicarem a fer, doncs, a repassar les estrenes que arriben aquesta primera quinzena del mes d'agost. Abans, però, fem actualitat, que com saben els nostres oients, l'actualitat passa per lo que estem veient ara. I quan vinguin el Sergi i l'Ivan, que van dir que no es van creure que jo miraria les sèries que em vaig comprometre a mirar, que sàpiguin que he tornat a mirar Friends. Ara mateix, no sé si tu has vist Friends, Carla?
1: Jo he vist algun capítol
0: suelto. I què tal?
1: A mi m'agrada.
0: T'agradi el format, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, per mi és com... no la meva sèrie preferida, però sí com la meva sèrie recurrent quan tinc moments així com de baixón, de que el món se'n va a la merda, recupero Friends i la veritat és que va superbé per distreure't, per riure, per no pensar. A més, és veritat que hi ha una trama, però els pots mirar sueltos, sí. I tampoc és que et perds la gran cosa.
1: Al final són capítols potser de 20-30
0: sí,
1: minuts.
0: Sí, perfectes. I tu ara mateix estàs mirant alguna cosa?
1: Jo, ara mateix, depèn del dia. Sí que és veritat que tothom m'ha dit que miri Machos Alfa i la vull començar ja. I també m'estic mirant capítols sueltos també per desconnectar una mica de Office.
0: Vale.
1: Però és molt llarga, llavors vull mirar-me-la perquè la gent diu que val molt la pena.
0: Sí, mira, l'Ivan Usson és un gran defensor de The Office, o sigui que estarà supercontent de que l'estiguis mirant. Doncs avui repassem, com dèiem, les estrenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost i comencem per una sèrie que arriba a Sky Showtime, que és Lioness.
2: ¿Están cerca?
3: Estamos más cerca que nunca.
2: ¿Un agente contratado o una Lioness?
3: Una Lioness, señor.
4: Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
5: Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
6: ¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
7: No puedo hacer esto.
8: Tienes que recordar por qué estás luchando.
0: Doncs en aquesta tercera temporada de la sèrie creada i escrita per Taylor Sheridan, xarxes ocultes, agents estrangers i traïcions personals xoquen entre si. El Joey intenta mantenir l'equilibri entre el deure i la seva vida familiar mentre forces invisibles afecten el món. Sorgeixen patrons que no haurien d'existir, noms desapareixen i els camins canvien de forma inesperada. Guiada per Caitlin i Westfeld, Joe s'enfronta als enemics que operen des de les ombres obligant-la, és una noia la Joey, vale, obligant-la a enfrontar una guerra que ara mateix s'extén a tots els aspectes de la seva vida. També el que arriba a Disney Plus és Futurama.
9: Behold! I've rebuilt my time machine. It's idiot proof. We'll see about that.
10: It's the end of civilization.
9: Space pirates.
11: Vampires.
12: Alien invaders. What do we do?
9: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
13: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
14: Hooray!
15: It's time for a revolution.
16: Three, two,
17: you can't just leave me here to die.
18: Good point. We'll stay and watch.
0: Futurama és coneguda, però repassem quina és la seva sinopsi.
1: Doncs la sèrie de ciència-ficció del creador dels Simpsons, Matt Groening, continua les aventures de Free, Lila, el robot Bender i la resta del repartiment del Planeta Express a la nova Nova York del futurístic any 3000. Una paròdia de la nostra societat i la ciència-ficció que porta emetent-se des de l'any 1999.
0: Perfecte. Doncs també a Disney Channel el que arriba és una sèrie que algunes fa anys van veure, que és Vuelven... Van veure Los Magos de Waverly Place i ara el que torna és Vuelven Los Magos de Waverly Place.
7: Gracias.
11: ¿Sirve para que Gigi no se lleve la ropa chula?

0: Tu te l'en recordaves, d'aquesta sintonia? No. Em quedava superlluny.
1: Ha sigut com teletransportar-me a 15 anys enrere.
0: Absolutament, absolutament. Doncs han passat ja alguns anys i Justin Russo ha renunciat a tots els seus poders màgics, porta una vida mortal com la seva esposa Guiada i els seus dos fills, Milo i Roman. Un dia, Alex Russo, la germana de Justin, que és Selena Gomez, li porta a Billy, que busca ajuda. La jove maga busca un mentor i un mestre. Justin enfronta el seu passat per salvar el futur del món màgic. La veritat és que... O sigui, jo recordo veure-la, però no recordo massa com que m'enganxés molt o de veure-la molt seguida. O sigui, recordo que de posar-la a la tele tant en tant, però no la recordo com això, que era molt bona. No sé...
1: Jo sí que era bastant fan, eh? El que passa és que ara és com que... Quasi que me'n recordo més de Selena Gomez i alguns personatges, clar, ara surt, crec que en alguns capítols així, però serà una mica raro sense ella.
0: Però
1: sí, a mi m'agradava molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs a veure com serà també aquest retorn. I a més, és que a més com que jo lo dels retorns, com lo de física o química que torne, no ho sento molt. Les sèries van funcionar, es tanquen i no cal tornar a fer-les. A Netflix, el que arriba és 100 anys de soledat.
2: La estirpe es condenada a 100 anys de soledat. No tenien una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible... Cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
3: No importa dónde vayas. Nunca vas a poder escapar de tu destino.
4: Vamos a construir ese lugar soñado. Donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
2: Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
5: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
6: Estoy enamorado.
5: Juro que nunca te vas a casar con mi hermana.
6: El amor es una peste.
4: ¡Carguen! ¡Apunten!
7: ¡Viva la revolución!
4: ¡Fuego!
8: Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
9: Estamos mamados de que decidan por nosotros.
5: Ahora sí eres un hombre.
9: Vamos a la guerra.
7: ¡Ataque!
5: Mira lo que hemos quedado, saca de buen día. Otros dos solos como al principio.
0: Home, diria que de les que hem repassat fins ara, potser de les que fa més bona pinta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, potser sí.
0: A veure, de què va?
1: Va que després de la signatura de l'armistici, la pau no arribarà a Macondo. Els conservadors, temerosos davant de les amenaces del coronel Aureliano Buendía, tramen un atemptat que, per atzar del destí, portarà el poble a la bogotana Fernanda del Carpio, qui al casar-se amb Aureliano II, un dels bessons del bastard Arcadio, li donarà a Úrsula Úrsula Iguarán els seus primers descendents legítims.
0: Crec que fa molt bona pinta, però també crec... és a dir, parteix de la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, però és a dir, no sé si el risc serà com convertir-la en un culebrón.
1: Sí, sembla una mica això també.
0: Pel to del tràiler era com, vale, sí, està molt bé, però parteix d'un punt molt important, que és Gabriel García Márquez, com per després fer un culebrón, amb el bon sentit de la paraula, que ningú s'ofengui, però bueno, que pot acabar sent un fiasco.
1: Sí, sempre al final quan fan... adaptacions a llibres importants també és com que a vegades o decepciona
0: o sorprèn positivament. Sí, però el risc la veritat és que és alt. A Apple TV arriba una sèrie que al Sergi li agrada molt, que és Ted Lasso.
10: Oi, mate, this is you. I believe it is.
11: Wicked.
12: You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
13: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
14: You're an American who's now in charge of a football club, despite possessing very little knowledge of the game.
15: Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose.
16: Or tie.
17: Right, y'all do ties here.
18: Did you see that?
19: He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
20: Yes and no.
21: How many countries are in this country?
22: Four.
23: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
24: Hey, look, this car's got an invisible steering wheel.
25: What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town.
26: You don't think I see that every day out there on the streets?
27: Are you kidding me?
28: I think that's what it's all about. Embracing change.
29: Same thing!
28: Being brave.
23: Your decision to bench Jamie was a masterstroke.
30: I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of the
31: underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field.
32: I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you.
23: Welcome to England.
0: Doncs Ted Lasso, la primera comèdia d'Apple TV, la sèrie més popular de la plataforma, torna amb una quarta temporada. Després de molts rumors i notícies que indicaven que la producció d'una nova entrega estava en marxa, Apple TV ho va confirmar. La tornada, a més, comptarà amb Jason Sudeikis, protagonista, productor i creador de la sèrie, la peça clau que faltava perquè Ted Lasso pogués continuar sent Ted Lasso. En aquests nous episodis, el Ted torna a Richmond per enfrontar-se al seu major desafiament fins a la data, fins al dia d'avui, a entrenar a un equip de futbol femení de segona divisió al llarg d'aquesta temporada. Ted i l'equip aprendran a llançar-se a la piscina arriscant a fer coses que mai van pensar que haurien de fer. Una altra sèrie que arriba, en aquest cas a Amazon Prime Video, és Sterling Point.
33: I am so sorry about your grandfather's passing.
34: That's fine, we didn't know him.
33: Connor, shut up. Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
35: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
36: Nobody here is Canadian.
35: None of this makes any sense.
36: Annie?
37: Yeah, hi.
36: Ellis, your pilot.
34: Welcome to Sterling Point.
38: How long have I got?
39: Hey, you beautiful.
40: Hi, I'm Una.
41: Hey, Annie, nice to meet you.
42: My mom died when I was little. She used to spend some time here, so I'm just checking it out.
43: You guys want to go to a party in Rosso tonight? No, you don't.
44: Because cry, please. And I'm tired. Hello?
45: Jesus! Who are you?
44: Who are you? What are you doing in my grandfather's cottage?
45: Connor, I'm freaking out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage, too, who apparently owned the entire island.
34: Wait, we own an island?
45: Connor, focus. I would love for you to explain why you broke into my cottage and stole a photo of my dead mother. This is my mother, too.
34: Oh, shit.
45: Get in the boat.
44: Why?
43: That girl's not gonna, like, kill her, right?
44: No. No. I'm almost 1 kilometer back.
45: She hates me.
34: I think there's probably a lot more to the story.
45: Being here is making me realize how little I think about my mom. You look so much like her. I wanted to hug you since I got here. Is there any way that I can hug you?
44: Absolutely not.
45: Totally. Fair.
34: If you're gonna go digging into stuff, go for it.
45: It's good to be messy sometimes. It's important.
34: Get my kids out of here as quickly as possible. So nothing's changed.
45: Mom, love this place. Being here is like being near her.
44: You just pushed me away as far as you could.
45: Did you like that?
44: Did I like that?
34: What do you expect me to say after what happened to your mom?
45: What did happen? Why would they want to keep us apart?
44: No more secrets.
0: Molt bé el punt final del tràiler. Estàs limpant Amazon Prime Video.
1: Aquesta història de maduresa se centra en Annie Jacobson, una jove de 17 anys, criada a Nova York, amb el seu bessó, Quinn Ruffalo, i, bueno, interpretat per Quinn Ruffalo, i el seu carinyós pare adoptiu. La seva vida dona un gir quan hereda la misteriosa illa del seu avi a Canadà. Allà trobaran nous amics, històries d'amors i descobrirà secrets familiars.
0: Perfecte. Entre els actors, Megan Park, que és la creadora. Sí. Jo no conec a cap.
1: No,
0: Amelie Elizabeth Heufel, Jacob Whiteduck, Lavoy, Daniel Quintoy, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nico Angelo, ni idea. O sigui, cap dels que hi ha aquí, però segur que és boníssima, sí, la sèrie. O sigui, mireu-la si voleu.
1: Aquestes històries així com d'adolescents
0: sí,
1: m'agrada molt,
0: sí,
1: també.
0: Inclús havent passat ja l'adolescència, sí, eh? És com, sí, és un remember. Una altra sèrie que s'estrena a AMC és Scrublands.
2: The Bible says, follow Jesus. Sometimes following that can be pretty hard. In fact, sometimes it can be bloody hard.
3: I'm Martin Scarson from the Sydney Morning Herald. Can I ask you a few questions?
4: We've recovered from what that priest did.
3: Did you know Father Swift?
4: Sunday, he comes out like an avenging angel.
3: Want to kick the tires, see if there's a bigger story here.
5: That's five shots, five kills. Does that sound random to you?
6: There's no miracle coming to save you. You're on your own.
4: So you're here to do what? Point fingers at people?
6: My God, bless your soul.
0: Doncs és una sèrie australiana de drama i misteri basada en la novel·la homònima de Chris Hammer, traduïda a l'espanyol com a Páramo de Fuego. La sèrie està protagonitzada per Luke Arnold, que dona vida al periodista d'investigació Martin Skarsgård. La ficció arranca quan un carismàtic i devot sacerdot obre foc contra la seva congregació durant un servei religiós, assassinant a cinc feligresos en el poble aïllat de Riversend. Un any després de la tragèdia, Skarsgård viatja fins a la localitat per escriure un reportatge en motiu de l'aniversari dels fets. Tot i això, el que semblava un encàrrec rutinari canvia per complet quan comença a sospitar que la versió oficial no explica tota la veritat. A mesura que aprofundeix en la investigació, el periodista descobreix nous indicis que l'arrastraran a una carrera contrarrellotge per destapar els secrets que encara amaga Riversend. Doncs fa molt bona pinta.
1: Sí, sembla molt interessant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la veritat és que sí. A Netflix el que també arriba és Mi vida con los chicos Walter.
7: What's happening with Alex and Cole? You guys know where you stand now, right? Everybody's been through so much. It's not the right time. Oh, I'm sorry.
8: It's fine.
7: You know, that night, I meant what I say.
8: But we can't.
7: I think this is something that we're all going to be dealing with for a while. I hate that I'm not able to do more to help. We all get to put ourselves first every once in a while. Even you. Hey, Uncle Richard.
9: Koibra.
7: Elliot.
9: It's so good to see you.
8: Something's been off with you since Mr. Harvard showed up.
7: I don't want more pressure, and I don't want to be in that box.
8: You okay with Cole racing?
7: No.
8: But we also said that you couldn't bronc ride, and look how that turned out.
7: Having you here is a reminder of my old life.
8: It doesn't have to be your old life.
7: You have to find a way to get along with the other riders.
8: Try
7: harder. Stop it! I just have to be honest and say I'm really worried about this. This family has been the best thing that has come out of the worst thing that happened. And I don't take that for granted.
9: Don't waste another second feeling guilty. We all just need to get back to living.
7: I used to be a different person, but then everything changed.
0: En aquest cas passem a una tragèdia, no?
1: Bueno, sí, quan una tragèdia trastoca la seva vida, l'ambiciosa adolescent Jackie Howard descobreix l'amor i un nou propòsit després de mudar-se amb la nombrosa família de la seva tutora.
0: Uh-huh.
1: Allà apareixen a la seva vida dos germans, Àlex i Cole Walter, i es tracta d'una adaptació de les novel·les romàntiques adolescents de Wattpad.
0: Ja deia com sonava alguna cosa d'això, al títol. A Disney Plus, el que arriba és The Shards.
10: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
11: Tell me about this story.
10: It's about a group of young people.
11: Does it have sex in it?
10: Yes.
11: Pink cocaine.
45: Cocaine? As in drugs?
11: Male hookers.
10: That too.
11: Well, everyone loves a good coming of age story.
10: It's the beginning of our senior year.
12: We're gonna roll the school.
10: Don't we already?
13: Principal said I should come say hi.
14: Wanna join us?
13: I'd love to.
14: New guy likes you. He doesn't like me.
13: Did you guys ever date?
10: We were always just best friends.
13: Sounds terrifying.
10: There's something very wrong with him.
14: You always embellish everything.
13: You should actually make a little bit of an effort to become my friend.
10: Or else what, Robert?
14: Our girl is missing.
45: What do you mean, missing?
10: There's something going on.
14: AV Club, hit it.
45: I know, you're so cool.
0: En aquest cas és una sèrie ambientada a Los Angeles en els anys 80. La sèrie segueix a un grup d'estudiants de l'últim curs en un exclusiu institut privat que s'enfronta a qüestions com la identitat, el sexe, el gel, la gelosia o l'obsessió i els perills que toquen l'adolescència estatunidenca. La història gira al voltant de Brett, un jove aspirant a escriptor, molt observador i perspicaç, que la seva realitat comença a tremolar, a tambalejar-se amb l'arribada d'un nou alumne misteriós, el Robert Mallory. La seva incorporació a l'institut coincideix amb el creixent terror provocat per The Thriller, un assassí en sèrie que té com a objectiu a adolescents a tota la ciutat. Juntament amb Brett es troba en el seu exclusiu cercle social format per Susan Reynolds, Debbie Schaffer i Tom Wright, un grup molt unit, immers en un estil de vida marcat pel luxe, la bellesa, les festes i els excessos. L'aparent promesa de joventut contrasta amb el món obscur i desencantat dels adults que l'envolten. Més sèries que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes. A Netflix també arriba Muertos SL.
15: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
16: Habitación 102.
17: 204.
16: Acaba de fallecer.
15: ¿Pero sabes qué? Algún día
17: van a morir.
15: Mi más sentido pésame, Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
17: No me jodas. ¿De qué murió?
15: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
18: Tu marido se merece satén.
19: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
20: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
15: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
17: Ya llegan a la cara.
21: ¿Daniela?
17: ¿Vas a ir a Madrid en un

0: situació es torna molt frustrant per al comercial, que dona bandazos.
1: Bandazos, bandazos, ho diríem així.
0: Entre intentar enfonsar i pelotar el seu nou cap. Mentrestant, la ment de Chemi no descansa i comença a implementar noves mesures que potser funcionen en un altre lloc, però no tant en un tanatori.
1: Ara sí que ja podem donar la benvinguda oficial a la Carla a la Jove en Sèrie, perquè és el que ens passa tant a la Míriam, que li passava molt, com a mi, i a més, menys mal que no hi ha el Sergi, perquè si no encara ens posaria més traves, perquè com que ens neguem a traduir-ho quan ho fem, pues, hem de fer això en antena, hem de fer això en directe, no passa res. El que farem ara és repassar sense tràiler la resta de sèries. Faig un repàs breu perquè se'ns acaba el temps. A Netflix també arriba A Caramelados, és una fiscal ambiciosa que perd la memòria i acaba convivint amb un entrenador de boxa que diu ser el seu nòvio, però pot l'amor verdader néixer d'una mentira? A Disney Plus també arriba Chaebol X, que és un jove ric i amant de la diversió que es veu implicat en un incident i acaba unint-se a un equip d'investigació de delictes violents. A Netflix també arriba Operación Safed Sagar, una esquadró de pilots de les Forces Armades Índies superen els seus límits en una perillosa missió basada en fets reals que van tenir lloc al 1999. A Filmin, el que arriba és El Segon Atemptat, és un thriller alemany basat en fets reals ocorreguts en els mesos previs a la invasió d'Iraq. La trama segueix la investigació d'un jove que destapa una trama de secrets d'estat, espionatge i assassinats que afecte a les més altes esferes del poder alemany. Alexander Jaromin, de 35 anys, ha viscut durant els últims 20 anys amb la seva mare a Atenes sota identitats falses dins d'un programa de protecció de testimonis de l'Oficina Federal de Policia Criminal, després que el seu pare i la seva germana morissin en un atemptat terrorista. A Apple TV arriba Las Azules, en aquest cas la segona temporada d'aquesta sèrie policíaca en espanyol, que segueix a Maria, ara ascendida a tinent, mentre es debat entre les regles que va jurar defensar i una implacable búsqueda recerca de la veritat quan es descobreix el cos d'un estudiant activista, i Les Azules es veuen involucrades en una investigació que remunta a la massacre estudiantil del 1968. Hi ha moltes sèries ambientades en fets reals històrics, i això
0: sí,
1: està molt bé.
0: És molt guai.
1: A Amazon Prime Video també arriba Reacher, basada en Mañana no estás, al llibre de l'exitosa saga de Lichit. La quarta temporada d'aquesta sèrie plena d'acció presenta a Jack Reacher envoltat en un joc complex i letal després d'una trobada fortuïta al metro amb un desconegut angustiat que acaba de forma desastrosa. A Netflix també arriba Sobre Ruedas. En aquest cas, és una atrevida comèdia creada i protagonitzada pel monologuista Shane Gillis, un gerent amb bones intencions, lluita per disparar les vendes del seu taller mentre lidia amb un equip descontent i de la desaprovació del seu pare. A Sky Showtime arriba The Uncleared War. A Netflix també Mi Brillante Carrera, moderna i rebel, Sibila només somia com escriure, elegir una carrera apassionant en lloc d'un matrimoni segur és fàcil, fins que s'enamori inesperadament en aquest drama d'època. També arriba a Movistar Plus 2 setmanes en agosto, a Netflix Moria, i a Netflix també, déu-n'hi-do, Netflix, El Peso de la Ley. Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes digitals. Ho deixem aquí. Gràcies, Carla, que vagi bé.
0: A tu, gràcies, Judit.
1: Fins aquí la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Olida Ràdio.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes...

0: Les cròniques o reportatges, artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
7: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
7: Anem al teatre.
8: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
9: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor...
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxamés.cat i descarrega't l'app.
7: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
8: Estàs escoltant?
9: A la vez con la mau que es un escándalo. Llama al punk y ya el pogo no te va a andur. Sense pijama.